Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best!
5: Mama, me encanta!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

i Cat Weekend. Yes, I'm gone.

0: tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de...

de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just

Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: find me.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
2: Per dos.
1: Dos presentadors.
2: Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació ASOCAVEN.
3: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
2: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà. Busquem ara la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juny aquí a Catalunya amb un dissabte que serà molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores de la jornada tenim la presència de molts més núvols, sobretot a moltes viles de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre, però que a mesura vagi passant les hores del matí s'aniran trencant, calant un matí, com diem, el conjunt del país, molt assolellat. De cara a la tarda tindrem el creixement d'alguna nuvolada tímida, sobretot al sector del Pirineu, i sí que de cara al vespre aquestes nuvolades faran acte de presència a la franja de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquí no descartem alguna gotellada. Ambient molt xafuós al migdia, sobretot a tota la costa catalana, i unes temperatures que tornaran a apropar-se als valors dels 37 a 39 graus al Pla de Lleida.
2: Gràcies, Marc. En cultura, la producció tarragonina de l'òpera Carmen de Georges Bizet va obrir la passada nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la participació de la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista. En l'estrena d'aquest divendres, el públic va ovacionar el muntatge que es podrà tornar a veure diumenge. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Doncs sí, Laia, jo veig que cada cop doncs, van sortint eines noves que ens proposen coses noves. No sé si al final tindran els resultats que volem, però jo penso que sí, que hem de donar passes endavant amb les bones pràctiques.
2: Sí, per veure'ns també des de fora, veure com ho estem fent, és interessant.
1: I com ens veuen. Clar. De vegades no, la gent de la cultura popular no sabem com ens veuen des de fora.
2: Sí.
1: Doncs això en parlarem avui al reportatge central. Parlarem de bones pràctiques, ja veuràs. Som-hi?
2: Som-hi.
1: Mira, llum vermella, som-hi. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a través de la xarxa i la ràdio.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 26 de juny de 2026, diada de Sant Joanípol. I estem de celebració rodona, perquè aquest és el programa número 851 de la nostra etapa digital i el 2640 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do el camí que portem fet des d'aquell setembre de 1989.
1: Com sempre, ens teniu a un clic de distància al nostre portal web, al festafesta.cat, i encarem un cap de setmana ja de molta calor i, sobretot, de molta festa major, Laia, perquè estem en plena efervescència de Sant Pere.
2: I tant, i el mapa del país bull d'activitat. Aquests dies tenim cites a Callús, a la Gornal, a Montmeló i, evidentment, totes les festes de Sant Pere. A Sant Pere Pescador, a Sant Pere de Vilamajor i la gran festa major de Sant Pere de Ribes. Ningú té excusa per quedar-se a casa.
1: Pel que fa al contingut d'avui, posarem el focus en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
2: Tenim 55 minuts per endavant carregats de tradició i actualitat. Comencem?
1: Doncs som-hi, perquè ara comença el Festa Festa!
3: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X i al nostre canal de Telegram. Tota la cultura popular a l'abast de la mà, gràcies també al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I ens podeu escoltar quan vulgueu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació ben forta també a les emissores de ràdio locals que cada setmana ens fan confiança i ens fan un forat a la seva graella per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
0: Avui tindrem les notícies del Tornaveu, el baròmetre casteller, les nostres seccions habituals que són dites i refranys, contes i mentides, una sopa de cançons i unes històries de gegants.
1: Però ara anem per feina. El nostre reportatge ens endinsa en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: El teixit de l'associacionisme cultural i la cultura popular a Catalunya es troba en un procés constant de transformació per adaptar-se als valors i a les exigències de la societat contemporània. En aquest context, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat ha impulsat un nou espai institucional per fer valdre, reconèixer i difondre aquelles experiències que enforteixen la participació comunitària. El Registre de Bones Pràctiques neix amb la voluntat de convertir-se en un motor d'inspiració col·lectiva, fixant la mirada en aquelles propostes que ens fan avançar cap a una cultura molt més participativa, equitativa i sostenible. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat vol certificar i potenciar aquelles iniciatives que porten un valor realment transformador, a través del feminisme, l'antiracisme, la cohesió social, l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i econòmica. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer del carrer un espai absolutament inclusiu i obert a tothom. Amb el desplegament d'aquest nou registre ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al sector, de quina manera es delimita i se selecciona una bona pràctica, quin acompanyament reben les entitats distingides amb el segell de qualitat i com es potenciarà que aquest coneixement es repliqui a tot el territori a través de les jornades de trobada. És per això que hem parlat amb Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, que ens ha donat les claus per entendre l'abast d'aquesta iniciativa i els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida l'excel·lència de la nostra cultura popular. Per entendre l'abast d'aquesta iniciativa, primer cal delimitar de què parlem exactament quan ens referim a aquest espai institucional. Lluny de ser un simple llistat burocràtic, aquest registre neix amb una clara voluntat transformadora i de servei públic per al teixit associatiu català.
5: Doncs el Registre de Bones Pràctiques en Cultura Popular és una iniciativa que ha impulsat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. Neix amb l'objectiu de reconèixer, posar en valor i difondre experiències d'entitats, ens locals i altres agents culturals del territori que contribueixen a fer una cultura popular més participativa, entenem que més inclusiva, equitativa i sostenible. Vol ser una eina tant per entitats com per institucions que propici l'intercanvi de coneixement i que faci possible la replicabilitat de projectes innovadors arreu del territori, adaptant-los a cada context.
1: El concepte de bona pràctica pot semblar abstracte, però la Generalitat ha fixat uns indicadors molt concrets per aterrar-lo a la realitat de les colles i de les entitats.
5: Entenem per bona pràctica una iniciativa o un projecte cultural que genera un impacte transformador en el territori i a la comunitat i que promou a la vegada els drets culturals, que impulsi valors que considerem essencials per l'evolució de la cultura popular, com poden ser la participació cultural, la cohesió social, la sostenibilitat, l'accés, l'accessibilitat de tothom a la cultura, la perspectiva antiracista i feminista i que experiències, iniciatives, en fi, que contribueixin a fer de la cultura un entorn més inclusiu i igualitari. La selecció de pràctiques destacades s'ha realitzat mitjançant un consell avaluador format per persones expertes designades per la Direcció General i que són especialistes en diversos àmbits relacionats amb els drets culturals i amb l'accés a la cultura.
1: Un reconeixement en forma de segell o de diploma és honorífic, però les entitats necessiten eines tangibles per seguir creixent. Per això el projecte va un pas més enllà i ofereix un retorn pràctic per la gestió del dia a dia.
5: De les iniciatives seleccionades aquest any, se n'han reconegut dues que rebran suport en forma d'assessorament i seguiment tècnic, per tal que puguin consolidar els seus projectes, donar-los continuïtat en el temps. Aquest acompanyament el durà a terme l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Es tracta en primer lloc del projecte Cultura Popular per a Tothom cap a una accessibilitat universal de l'Ajuntament de Mataró. Aquesta iniciativa promou que la Festa de les Santes sigui accessible a tothom, a tota la ciutadania. Es parteix de la idea que un acte accessible no ha de ser un acte diferenciat de la festa, sinó una versió enriquida de la festa, amb recursos que permetin la participació de totes les persones en condicions d'igualtat i amb confort i seguretat. En segon lloc, tenim la iniciativa Festes que ens uneixen, de l'entitat Diàlegs de Dona del barri del Raval de Barcelona. Aquest projecte té com a objectius principals promoure la participació cultural de les dones migrades, és a dir, donar-los eines com a ciutadanes actives també per a la participació cultural, posar en valor la diversitat cultural del barri, que ha de ser una riquesa i una oportunitat, i fomentar el diàleg intercultural i interreligiós, i en definitiva fer de la cultura popular una eina de convivència veïnal i cohesió social.
1: Per evitar que el coneixement quedi tancat en un calaix digital, la Generalitat aposta per espais de trobada presencials on neixen sinergies reals entre colles de realitats molt diferents.
5: Doncs precisament un dels objectius del projecte de Bones Pràctiques és transferir coneixement i crear xarxa entre les entitats. Es tracta de promoure que les iniciatives reconegudes puguin servir, com dèiem, de model per ser replicades i adaptades a diferents contextos, de la mà de diferents entitats i en diferents territoris. Les bones pràctiques es documenten, es difonen a través d'una plataforma allotjada al web de la Direcció General, que permet això a la ciutadania i altres entitats conèixer la metodologia, els aprenentatges i els resultats obtinguts. Les jornades de bones pràctiques aquest any es van celebrar el 18 de juny i són espais de trobada on les entitats comparteixen aquestes experiències, debaten sobre dificultats i oportunitats amb què se n'han anat trobant. I és això, transferir coneixement i crear xarxa entre promotors de projectes de cultura popular i associacionisme cultural.
1: L'associacionisme cultural no viu aïllat de la societat, ni molt menys, i s'enfronta constantment a debats complexes, des de la inclusió de gènere fins a la reducció de la petjada ecològica. El COMI per assolir l'excel·lència en la gestió cultural planteja avui grans reptes.
5: Doncs pensem que els reptes principals tenen a veure amb l'adaptació de la tradició i també de l'organització interna de les entitats a una societat complexa i canviant. Es vol promoure una cultura popular que treballi per l'accés a la cultura i la participació de tothom, amb l'acompanyament, esclar, de les institucions. De fet, el programa de Bones Pràctiques neix per donar resposta a aquests reptes, identificant això, experiències que les entitats ja estan duent a terme i afavorint que es consolidin i esdevinguin referents útils per al conjunt de l'associacionisme cultural. Els àmbits de treball en què ens centrem, entre d'altres, serien garantir la participació real de col·lectius diversos, també aquells tradicionalment infrarrepresentats, incorporar la perspectiva antiracista a les activitats i en les estructures organitzatives de les entitats, millorar l'accessibilitat, sigui física, sensorial o cognitiva, a les activitats i a la festa, avançar cap a una major igualtat i diversitat de gènere, així com en la prevenció de les violències masclistes, treballar per unes activitats sostenibles, reduint l'impacte ambiental de festes i esdeveniments, i finalment facilitar el relleu generacional i la incorporació de perfils diversos i noves mirades de les entitats que això ha comportat.
1: Moltes gràcies, Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres seguim amb el programa.
4: Festa Festa!
1: Després d'aquest reportatge tan interessant, posem música. I quina música! Escoltarem ara una col·laboració de luxe. Roger Mas, Marina Rossell i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona interpreten Quan tothom viurà d'amor.

0: Quina delícia de versió, un autèntic regal per la Uira. Moltes gràcies a, doncs, al Roger Mas, a la Marina Rossell, a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, per aquest gabadal de talent i fer-nos vibrar d'aquesta manera.
1: I del plaer musical passem a la informació, i és que ara connectem amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al món associatiu. Emma Robres, benvinguda una setmana més.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Ara fa gairebé dues dècades, diverses colles de bestiari de foc van adonar-se que, si bé formaven part de les festes de cultura popular, rara vegada n'eren els màxims protagonistes. Per intentar canviar-ho, va néixer el Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya, que aquest 4 de juliol arriba a la 17a edició. Artesa de Segre és l'escenari on cada any el bestiari de foc pot lluir-se i exhibir les millors i més potents enceses en un concurs que, lluny de la típica competició, busca proposar nous reptes a les colles. Ens ho explica Josep Maria Carrera, el coordinador del festival.
5: Aquest concurs no crea la competitivitat. Aquí l'única competitivitat és la colla amb la seva bèstia. Si són capaços d'encendre-la com cal i que s'apagui quan ells creguin que han d'apagar-se, després la música, és tot un conjunt de coses que no és competitivitat entre uns i els altres, sinó és que és el demostren la seva habilitat del domini de la bèstia seua.
4: A la 17a edició podrem veure el drac de la Múnia, el drac Espurna de Calafell, el drac Narbon de Can Boada, de Terrassa, la Farnaca de Cambrils i el Mamut de la Canonja. En la valoració de les enceses, el jurat tindrà en compte l'efecte estètic, el ball de protocol i l'escenificació, els colors, el tipus de pirotècnia emprada i la durada. A part del concurs, tindrà lloc també la 19a trobada de bestiari de foc, on les bèsties locals i les convidades al concurs s'ajunten per mostrar els seus balls, per crear germanor i obtenir el protagonisme que sempre han merescut. Adifolk ja ha donat a conèixer el programa d'actes oficial de la 38a edició de la Plec Internacional, que se celebrarà a Estocolm, la capital de Suècia, els pròxims 14, 15 i 16 d'agost. Es tracta d'una edició especial pel que fa als participants. Ens ho revela Joan Fuentes, el director de la Plec.
6: Es va presentar la programació del que serà el 38è Plec Internacional. És una Plec de rècords, amb 42 grups i 1.200 actuants.
4: Durant els 3 dies d'agost, els espectadors podran gaudir de diverses mostres de cultura popular, des de falcons o balls de bastons a jocs tradicionals o cant coral. En destaca especialment, però, l'espectacle inaugural, on per primera vegada es reuniran tots els grups participants i permetrà als assistents fer-se una idea de la diversitat de la nostra cultura popular. La nit de dissabte, el punt àlgid de la Plec, l'espectacle La Festa Major Catalunya serà l'esdeveniment central on s'ensenyarà al públic els elements més representatius de les celebracions del país. També cal destacar la Diada Castellera, que comptarà amb els castellers d'Estocolm, la colla anfitriona. Tot a punt, i com diu Joan Fuentes...
6: I esperar doncs, el moment d'anar-nos tots junts cap a Suècia i que la Plec sigui un èxit.
0: Gràcies, Emma Robres, per tota aquesta actualitat. Ens retrobem la setmana vinent. I ara, Laia, anem a veure com tenim l'actualitat castellera. Com va el baròmetre casteller?
7: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
7: Estrenes d'abans de Sant Joan.
8: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella, ara del cap de setmana passat, anterior a Sant Joan. En la gamma de 8, els moixeranguers d'Igualada han posat de sostre el 5 de 8. L'any passat va ser el seu segon millor registre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han completat el 2 de 8 que tenien només carregat. L'any passat el van descarregar després de la Mercè. Els segals d'Osona han completat el 3 de 8 que tenien a mitges i també han sumat el 2 de 7. Els xicots de Vilafranca han estrenat el 4 de 8. L'any passat va ser el seu millor castell del curs i els vermells també han presentat el 7 de 7. En la gamma de 7, els bous de la Bisbal han posat de sostre el 3 de 7, igualant ja els seus millors sostres històrics. Per últim, dues estrenes de 6 que arriben des de l'exterior. Els Geperuts de París han estrenat el 4 de 6 amb l'agulla i els Maneques de Brussel·les han obert el caseller amb el 3 de 6. La setmana vinent actualitzarem el baròmetre en tot el que hagi passat per Sant Joan. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve.
2: Festa, festa!
1: Ara canviem de terç i ens posem una mica més gamberros amb els amics del Poni Pissador. Ens porten el seu ritme trepidant amb el tema xup-xup. Sí.

0: Energia pura la del poni pisador, com sempre. I ara ens visita el nostre expert en paramiologia, en Víctor Pàmies. Quin refrany ens deu portar avui? Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles. Tot sovint, els crits i renous, si no ens espanten, no són més que foc d'encenalls. Molt soroll de boixets i poques puntes. O també diem que molta fressa i poca endreça. O que és més el soroll que les nous, amb el sentit que alguna cosa té menys importància que no sembla. Aquesta dita també ens diu que no ens hem de deixar impressionar per amenaces sense fons, que no poden afectar una actuació decidida i ben fonamentada. Diu el refranyer que caca borda no mossega, i en el sentit de fer servir els mitjans adequats a una situació, ens adverteix que no es poden matar mosques a canonades.
4: Una reflexió preciosa. Víctor, moltes gràcies per ser-hi una setmana més.
0: I aquesta setmana toca un festa-festa gran reserva.
4: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
2: Festa-festa gran reserva.
5: Avui he trobat un record del futur. Dit així pot semblar surrealista i de ciència-ficció, però no ho és tant. L'arxiu sonor del Festa Festa conté, a dia d'avui, hores d'ara, 4.212 àudios entre seccions, entrevistes i programes emesos des del 2010, any en què va començar l'etapa digital, però també conté alguns espais i programes que encara no han vist la llum. És el cas del concert del Memorial Joaquim Serra 2025, que es va celebrar el passat mes de novembre a l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Tot aquest material es troba al nostre web, festafesta.cat. Aquest concert formarà part de la programació estiuenca del Festa Festa amb dos especials del mes d'agost, que podrem sentir el mes d'agost. Ara us oferim un tastet per obrir boca

0: recordant que al Festa Festa ens fem ressò cada any del memorial i els seus objectius. Jordi Saura, presentador de l'acte, ens introdueix en la primera sardana del concert Flor de Neu, de Juli Garreta, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, dirigida per Bernat Castillejo.
1: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer.

0: Flor de neu, sardana escrita per Juli Garreta l'any 1902, interpretada en aquest cas en directe per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona el mes de novembre dins de la programació del Memorial Joaquim Serra, Cobla Sant Jordi dirigida per Bernat Castillejo. A l'agost programarem tot el concert aquí, al Festa Festa.
1: Festa, festa. I ara seguirem amb veus de dona. El grup Faneca ens presenta Escolta-ho en el vent.

0: Hem escoltat a les Faneca amb un so captivador.
1: Festa, festa!
0: I ara el món de l'imaginari pren el protagonisme. Obrim la porta al món de l'oralitat amb l'Albert Estengre i els seus contes i mentides.
2: Festa, festa!
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Una vegada, jo passejava per Girona i anava mirant la catedral. Mira que n'és de maca. Mira que hi ha unes escales que pugen i ens no hi arribes, i arribes cansat, perquè hi ha 100 i... a la vora de 100 graons, què sé jo, em vaig descomptar. Doncs bé, jo anava passejant per dalt de l'escala. Pel damunt anava pujant i anava mirant de passar d'aquell campanar i totes aquelles coses, i hi havia tota una sèrie d'animalons que sobresortien de la paret, de pedra eren. Coi, què és tot això? Vaig pensar. I mira, sabeu a qui em vaig trobar? A tres amics. Tres, bé, una amiga i dos amics, tres germanets. Em vaig trobar en en Jofre, en en Bernat i en la Neus. En allà mateix me'ls vaig trobar. Ei, què hi feu aquí? I mira, els hi vaig explicar que havia anat a fer un vol a Girona. I em varen ensenyar tota la catedral per fora. I em varen dir que aquelles coses, aquells animalons que sobresortien de la paret, eren les gàrgores, i que servien per deixar anar avall l'aigua que caia a la teulada quan plovia, i que tot eren animalons menys una de gàrgora. Que n'hi ha una, i me la varen ensenyar, que no és una bèstia. Aquella gàrgora és... és una bruixa. Una bruixa. La bruixa de la catedral de Girona. Diuen i expliquen, i així m'ho varen dir la Neus, en Jofre i en Bernat, eh? Vet aquí que em varen dir que aquella gàrgora, aquella bruixa que estan allà amb la boca oberta... Ara, per aquella boca només hi surt l'aigua clara de la pluja quan cau, però que quan aquella dona era bruixa, perquè havia estat una bruixa, es veu que vivia a Girona, no gaire lluny de la catedral, i cada vegada que la gent entrava i sortia de la catedral o passava alguna processó, ella sortia, treia el nas de casa seva i renegava, vull dir que deia paraules lletges i es queixava i cridava: i què feu, que sortiu d'aquí, no aneu a missa, que aquí, que allà, que tomba, que gira. Era, havia de ser bruixa per força, perquè és que parlava sempre del dimoni. Ella deia que n'era amiga del dimoni, i això, amistats amb el dimoni, només els hi tenen les bruixes. Diuen i expliquen que aquesta bruixa, a més d'insultar a tothom, vet aquí que també llançava pedres a les processons, a la gent, als carruatges, a tothom qui s'acostava al catedral, ell els hi llançava pedres. Aneu, a botavant, que sí. Totes aquestes coses, deia, era ben bé una bruixa, m'explicaven ells. I es veu que un dia... una tarda cap al vespre, que ja començava a no ser de dia. Doncs vet aquí que una vegada va passar que entremig d'aquells insults i de les llançades de pedres, de no se sap on, em va sortir una veu molt gruixuda que va venir just després de sentir-se un tro. La gent va quedar esparverada. Aquella veu va dir: ai, pedres llences, pedres llençaràs, i en pedra et convertiràs. Tothom va quedar parat, astorat. Què ha passat, això? Qui ho ha dit? Ella, la bruixa, també. Què ha passat aquí? Qui ha parlat? I ella no va parlar mai més. Perquè, tal com va dir allò, no se sap com ni de quina manera, ella va començar a surar, a enlairar-se, a tirar amunt. Tota sorpresa, anava mirant a la gent. Tenia por. Ella era bruixa, però aquesta màgia ella no la feia. Es veu que va anar pujant, i va quedar enganxada en aquella paret de la catedral. Amb la boca oberta, en allà va quedar de pedra. De pedra. I amb la boca oberta, ja us ho he dit, d'aquella boca, ara no en surt cap insult, ni d'aquelles mans cap pedra. D'aquella boca només en cau l'aigua clara quan a sobre de la catedral de Girona hi plou. A mi m'ho varen dir aquests amics meus de Girona, que si hi aneu, que us ho expliquin, perquè en saben molt. La Neus, en Bernat i en Jofre.
1: Moltes gràcies, Albert, per fer-nos viatjar amb les teves històries.
2: Festa, festa.
1: I del conte passarem a la cançó, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui ens porta un clàssic del mestre Toni Jiménez, El monstre de Banyoles.
2: Festa, festa.
3: Sopa de cançons.
5: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
6: Toni Jiménez va començar a cantar per la mainada l'any 1977 i és també cantautor folk, escriptor de contes i narracions i professor de guitarra i banjo. És un músic prolífic i incansable. Ha publicat 137 discos, 57 llibres i cançoners. Ha col·laborat amb 20 enregistraments més d'altres cantants i grups com a músic o com a cantant. I el seu repertori de cançons és molt i molt extens. Les cançons de Toni es treballen sovint com a recursos didàctics tant a les escoles com a centres de lleure. Toni Jiménez va ser també un dels participants del col·lectiu de cantants animadors infantils Cinc dits d'una mà, juntament amb en Xesco Boix, l'Àngel Davant, en Lluís Maria Panyella i en Noé Ribas, i van funcionar entre els anys 1980-1985. L'any 2009 van rebre el guardó de reconeixement a la seva aportació individual i col·lectiva en benefici dels infants del nostre país, atorgat per la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat en el 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants. Ha estat també un estudiós de la cançó, amb els seus mètodes de cançosofia i cançoteràpia, i va crear i dirigir l'Escola de Cançó dels anys 1988 al 2003. És mestre i doctor en pedagogia, i això es manifesta en tot el seu repertori musical. Ell mateix defineix clarament els seus objectius: ajudar a créixer la mainada de forma positiva perquè esdevinguin persones nobles i honrades, desvetllar el plaer dels infants per la vida i per tot el que és noble i bo, fer servir les cançons com a recurs didàctic i la música com a mitjà educatiu integral i globalitzador. Ben segur que una de les cançons més conegudes i popularitzades d'en Toni és la que ara escoltarem, El monstre de Banyoles.

0: Hem escoltat Toni Jiménez i el seu clàssic El monstre de Banyoles.
1: Gràcies, Noé Ribas, per aquest bany de nostàlgia i alegria. El monstre Banyoles. I tancarem les nostres col·laboracions d'avui amb la planta noble de les figures de la festa. Arriben les històries de gegants, una secció amb guió del Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui ens n'anem cap al Baix Camp.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del carrer de Vall de Montbrió del Camp tenen una història ben peculiar, i és que procedeixen d'una subhasta realitzada a Poblet a finals del segle XIX, a la qual totes les famílies del carrer hi van aportar un ral per tal de poder-los comprar. Per aquest motiu, se suposa que deuen ser anteriors i segurament devien de ser d'alguna població de la vora o de Poblet mateix. Segons Joan Amades, eren d'una parròquia de Reus. També, segons el mateix autor, el gegant del barri de Vall patí una caiguda a principis de segle, per la qual cosa se li hagué de fer una testa nova. Són fets de fusta massissa tallada i tenen un important valor. Potser el que més valor els dona és que siguin tan simples i tinguin unes línies tan ben marcades, fet que els atribueix una elegància natural. L'any 1981 participen en el rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant, on apareixen amb els noms de Pinxo i Pinxa, que és com se'ls anomena actualment. Aquests noms volen explicar-nos com són, eixerits i bona gent. Els gegants del carrer de Vall no són molt viatgers i és que surten poc del seu poble. Com que no són de propietat municipal, els seus geganters són els que tenen la darrera paraula. Cal destacar que Montbrió ha estat anomenada moltes vegades com la població amb més gegants per càpita, ja que el seu nombre ronda la desena, quatre dels quals són centenaris, els del barri de Vall i els del barri Major. Els del barri de Sant Antoni tenen una parella extreta del popular taller, l'Ingenio, que fa uns anys va tenir descendència. I també hi ha els gegants del grup de colònies de Montbrió, Vinyols, els més joves de la població.
5: Moltes gràcies, Nico i Berta, per acostar-nos als gegants de Montbrió.
6: Festa,

0: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 2640 arriba al seu final.
1: Volem agrair la feina imprescindible de tots els que han passat avui pels nostres micròfons, l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengra, en Noé Ribas, en Nico Alonso, la Berta Miró.
0: I és clar, evidentment, l'agraïment a tot l'equip que hi ha darrere el Festa Festa, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, i sempre, al peu del canó, qui us parla, l'Amadeu Carbó
1: i la Laia Camprubí. Recordeu, gaudiu de les festes de Sant Pere amb seny i molta alegria. Ens acomiadem amb música de la bona, la sardana Arran d'onada, de Jordi Molina, del seu treball Palíndrom, interpretada per la principal del Llobregat.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, sigueu feliços.
1: Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Ja són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
3: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
3: Bon dia, Adrià.
1: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
3: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
1: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
3: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
1: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace dos años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prémer el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament, ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'1 milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establert a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Veneçuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardú.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asotavente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Sovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no?, porque sufrió daños graves. Entonces, nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional. Pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto al foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos, als Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbesalú després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalona falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el pack d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herbesalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància d'assecar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc a un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè el Tafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des del Tafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes, la tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos, fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu el seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà, paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu, i passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zoom Zoom Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del Capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte.

0: violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei Patins perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
3: El partit es disputarà a 2:15 en directe per la xarxa Més.
2: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
3: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
2: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
3: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
2: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
3: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
2: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
3: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
2: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
3: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
2: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
3: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
2: És tot. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: Orgull de L, orgull de G.
8: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
9: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
10: Sabies que...
11: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que es remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques de secatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat.
0: Darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
4: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
5: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
6: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
4: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
7: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
4: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
7: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
4: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
7: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
4: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
2: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
8: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
2: Feijó també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
9: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
9: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
2: Feijó també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
2: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
11: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
2: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
2: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
0: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
2: Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
12: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
13: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i, per tant, el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
12: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
2: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
14: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
15: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
14: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
2: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
0: Tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
2: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 anys ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
2: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
2: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
16: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit, o també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
0: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
2: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maia Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capespre del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capaspre. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. Doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Kitchen As Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sanz continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I en handbol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
11: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo ho vaig notar com electricitat.
12: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
13: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
15: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
16: ¿Qué estás haciendo?
17: Soy yo, Joel, tu hijo.
12: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
16: Pensé que tu moriries antes.
18: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa? Lleida! Així us declaro marit
13: i cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
19: Dani! Ha arribat un paquet per tu.
20: Gràcies, gràcies!
21: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
22: Un altre cop l'extinció, no!
12: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
23: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
24: No m'hi veus capaç, oi?
25: Capés una mica en mi.
24: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
25: Oh, i tant que sí.

0: La
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Molt bona nit. Són les 9 i 3 minuts d'aquest dia 22 de juny de 2026. Últim programa d'aquesta temporada. Se'ns en va aquesta temporada. Avui no diem que entrem després els amics del Tujugues perquè ja estan de vacances i ben merescudes. I nosaltres comencem avui d'aquestes vacances ben merescudes. Una temporada llarga, on cada dilluns hem estat aquí en directe a l'estudi d'Ona Codinenca, amb moltes seccions, entrevistes, i amb la muntanya com a protagonista, tot i que gairebé sempre, gairebé cada programa, parlem de moltes més coses. I és que, esclar, sempre va bé parlar una mica de tot. El 21 de setembre, si tot va bé, tornarem. Espereu que ens seguiu escoltant la pròxima temporada i moltíssimes més. I com no podia ser d'una altra manera, unes últimes paraules per al Josep. Et trobem moltíssim a faltar. Ja saps que aquest programa sempre serà el teu i ha estat un honor i un plaer fer l'Anem a la Muntanya tants i tants anys amb tu. Et trobem molt, molt a faltar. I ja dono la paraula a tots els membres del programa, a tots els amics que fem aquest programa, que estan tots aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Com va aquesta calorada?
2: Anar aguantant.
0: Quina calorada, eh? Quina calorada.
3: Però avui ha fet com més xafogó que sol, no? Diguéssim, o no?
0: No, avui sí, avui...
1: La tarda el sol com quasi bé s'ha quedat tapat, però fa una... Sí, sí, fa una xafogó terrible, vull dir que...
0: Jo abans d'entrar li he dit a la Teresa i a Raül que avui estava xafat. És, jo crec que és això que heu dit, és més no sé, no, com aixafat que estàs que d'aquesta... d'aquesta calorada sí. enorme que estem tenint aquests dies. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: S'acaba avui, ahir demà, no?
0: Sí, però...
3: Ja fred. No?
0: Baixa una mica, però, ostres...
2: Però no ho notarem.
0: No, tampoc ho notarem gaire, eh? El que sí que noto jo és la gana, eh? Tinc una gana bastant...
2: Ostres, Pep, escolta'm. Fas un canvi de...
1: Sí, bueno, de tema, fet un canvi de tema.
2: Que
3: és que la calor fa verigana.
0: No, perquè, clar, és que jo sempre trobo algun nexe d'unió i...
2: Bueno, jo saps que he pensat, quan m'has dit que estaves molt xafat, he pensat, avui el Pep no tindrà gana.
0: Ah, no, això sí, home, sí. No, això no.
3: El dia que no tingui gana ens haurem de preocupar.
0: He berenat molt poc, estic entrenant una mica a casa, i he berenat molt poc i ara tinc bastanta gana, tinc bastanta gana.
2: Bueno, doncs va, espavila a fer el programa.
1: Sí, ha entrenat a l'estómac a preparar-se pel que ha de rebre.
0: Sant Joan, us agrada Sant Joan? Us agrada el Sant Joan? Us agrada?
1: Bueno, home, a mi quan era jove el recordo que sí, quan... era nano, que el meu pare comprava petards i comprava coses així i allà al poble doncs es feia el foc aquell que hòstia, no. Era una cosa sí, que fotia gràcia, no? Després, ja de més gran, dius, home, i els petards ja arriba un punt que ja emprenyen, no? I els coets i no sé què, i que explota, i que pica...
3: I anar patint pels incendis.
1: Sí, sí, ah. I, exacte, bueno, sí. Això, aquesta...
0: Però, aquesta és vosaltres, tu, Joan, i la Teresa, que sou els més grans d'aquí, o sigui, els petards ve de molt lluny, ja? Quan heu petit ja en tiraven, o...?
1: Sí, i tant.
0: No, o sigui, no és un invent d'ara, diguem?
2: No, jo recordi, sí.
1: I els petards i els petards aquells sí. petits, que en castellà els hi deien les piules, em sembla,
0: sí.
1: no?
2: Les bombetes.
0: Però...
2: A Lleida dèiem les bombetes.
1: Bueno, però les bombetes era allò petit.
2: Allò petit que tiraves
1: sí,
2: a terra.
1: I llavors hi havia el tro, que era una mica més gros. Sí, jo no sé si sí. encara ho fan, això, o
2: no
1: ho ha canviat. O...
2: No
0: però encara hi han bombetes, això, que n'hi ha, piules i això.
2: Ai, no ho sé.
0: Sí?
1: No sé, no.
0: Clar. Sí? No sé, fa molts anys que no...
1: Sí, jo també fa molts anys ara que no... Que no,
0: no compro petards.
2: Jo, com que no m'han agradat mai, no n'he tirat mai.
4: Les sabetes,
0: em
4: diuen.
2: No m'agraden.
4: Les bombetes,
1: les? Sí.
4: Diuen les sabetes. Sabetes.
1: Ah, bueno, sí, perquè tenen la forma de ceba.
4: Sí, sí. Llavors hi ha els rebets petits, el que abans en deia les piules.
1: Sí, sí, sí.
4: No sé, sí, sí, deuen tenir petar, sí, algun sí. nom...
1: Bueno, després n'hi havia uns que eren una mica més grossos, que fotien una mica més de sorra.
4: Els carpinteros. Els carpinteros.
0: Sí, que me'n recordo.
1: Sí, sí, però... i després el típic coet, no?, que vull dir que, bueno, que es tiraven i que algun d'allò que es rebotava o feia el tirava avall per comptes d'anar amunt o coses d'aquestes.
2: Hi ha alguna cremada i roba també.
1: Sí, ja, sí.
0: Però quan éreu, o sigui, quan éreu més joves, ja hi havia aquestes casetes de petards, la gent anava allà a comprar les casetes?
1: Bueno, es comprava en algun lloc, en alguna botiga del poble, o algun lloc es anava a comprar. Vull dir, jo, així, com a cosa apartada, de diguéssim, fer una caseta apartada, jo diria que no, jo diria que era una botiga del poble, que era la que acostumaven a vendre això quan venia a Sant Joan.
3: Poder el negoci com a tal de petards sí que és més modern.
1: Sí.
3: Però no la tradició.
1: Clar, no. És que en aquella època probablement potser no n'havia explotat cap, perquè ara ho fan així com per separat i tal, en un lloc per si explotés,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I en aquella època potser encara no havia explotat, i ho venien amb una botiga, de, no sé quina botiga era, però alguna botiga del poble. No?
0: Però i el Sant Joan ja era festa i tal, eh? Ja era un dia
1: Sí, sí, no, no, i tant.
0: Un dia important.
1: I lo dels focs...
2: I Sant Pere també era festa,
0: Ah, sí?
2: Abans sí.
1: Sí, sí. I lo dels focs que s'hi tiraven tots els mobles vells i així, jo recordo allà on te vaig néixer, que ho feien per carrers. Vull dir, cada
0: carrer. Sí, això, jo encara me'n recordo una mica, Raül, això encara una mica...
1: Tenia el seu...
0: Algun barri encara havia vist alguna foguera grossa.
4: Sí, sí. Aquí a Sant Feliu, nosaltres érem petits, però jo me'n recordo per Sant Pere, que es tallava la Quintana, i es feia una era vella a la Quintana. La Quintana es tallava, no passava ni un cotxe i es feia... Es feia la vella grossa i això està més que perdut.
1: Sí, sí, Sant Pere...
4: Que fa 30 anys que és perdut o 40.
0: Sí, sí, jo crec que més de 30, eh?
2: No sé si fa tant que Sant Pere no...
0: Sí, sí, jo crec que més de 30, eh?
4: Jo me n'adocordo que era petit.
0: Jo era molt petit, també.
1: Sempre era una cosa més fluixa que Sant Joan. I llavors, a base de ser més fluixa, més fluixa, més fluixa, va arribar un punt que pràcticament va desaparèixer.
0: I era festa, era festa, també.
2: Sí, era festa, sí, sí. I també tiraven petards, també.
1: Sí, sí.
2: No tant.
0: Però... Bueno, coses que es van perdent, esperem que se'n perdin cada vegada menys, perquè...
1: Sí, sí, sí, el que passa que algunes d'aquestes coses... Vull dir, ara, aquest dia sentia que sembla ser que ara procuren fer coses més de base de llum, que faci lluminària, així,
0: sí.
1: I que no peti tant, perquè d'aquesta manera, doncs...
0: Els gossos, hi ha persones també s'hi molesta molt.
1: Sí, ho passa molt.
2: D'aquesta manera, si no peta tant, es podrà dormir més bé, els que van a dormir.
1: Sí.
0: I jo vull...
3: Però ara també no és només Sant Joan, ara ja jo ja en sento. Ja fa dies que van tirant petards.
2: Ja fa dies que en tiren.
0: Jo avui escoltava el Toni Clapés a la tarda, i el Toni Clapés ja tenia 60 anys i això, i deia... Diu, jo quan era jove estàvem tots allà a la foguera, gossos, nens petits, tothom tirant petardos, que eren bombes, i ningú no passava res, estàvem tots allà, i no...
3: Sí.
0: I ara...
3: Ja en passaven ja de coses, també.
0: Bueno, segur, però diu, estàvem tots allà, els gossos i jo estaven allà a acusar la foguera, tots, i no, allò, i no sé, i ara... Bueno,
1: també potser ara hi ha més gossos. I
0: sí, també, és veritat. N'hi ha molts, ara, eh?
1: Alguns els abriguen, els hi posen...
0: Molts n'hi ha, eh?
3: Més gossos que nens.
2: Al nostre barri n'hi ha moltíssims.
0: No, és una passada.
4: I caguen molt i la gent no ho neteja.
2: No ho neteja.
1: I borden, i alguns borden, eh? A més, també, i borden quan no haurien de bordar. O sigui,
0: jo vaig anar l'altre dia a Barcelona i vaig passejar a les 9 i pico així, i la quantitat de gent que treu el gos a Barcelona a aquella hora és impressionant, eh? Però molts n'hi ha, eh? És impressionant.
1: Sí, sí, bueno, la gent té menys fills i tenen més gossos.
0: Sí.
1: Són més econòmics, surt més... No els has de portar a escola.
0: Bueno, però també hi ha dos gossos, eh? Veterinaris, no sé què...
1: Bueno, sí, però hi ha diferència.
0: Sí, sí.
2: Si es vols tenir bé...
1: Sí, però vaja, jo diria que costen una desena part del que costa un fill, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: És diferent, home, és diferent.
1: Sí, per això alguns es permeten tenir-ne dos. A vegades veus gent passejant i en porten dos.
0: Sí.
3: I al final,
0: ara
3: bueno, són els nous fills.
0: Molt bé, la Teresa diu que anem,
1: passant
0: per feina. Avui...
3: Per cert.
0: Perdó.
3: No, jo vull dir una cosa. Aquest cap de setmana he fet caiac al Pantà de Sau.
0: No para, No para, el Pep Sanz no para, eh? Oh. I te'n vas ja, no? Te'n vas ja?
3: Sí, marxo d'aquí dos dies. Bueno, el 7 del dematí de Sant Joan estarem a l'avió.
1: Ja
3: faré fotos, Teresa, per Geòrgia.
1: Sí, home. I tant. Prepara.
2: Jo no he dit res.
3: No. Abans que m'ho diguis.
2: És que estàs ben ensenyat, Pep.
3: Sí.
0: Què deies del caiac? Perdó, què deies del caiac?
2: Gràcies, per això.
3: Que vaig fer caiac al Pantà de Sau. Està ple, fins dalt, de tot. I vaig tocar el campanar.
0: Ostres.
1: Et vas agafar en el parallamps del campanar.
3: Sí.
0: Ostres.
3: Fins dalt, eh? Sí, sí.
0: Bé, després parlarem, però plou poc ara, però tempestes encara... Avui hem espetegat fora, eh, zones del Pirineu. Llàstima que no baixen cap aquí. Llàstima que no baixen cap aquí i es queden cap allà dalt.
2: Va, després parlem.
0: Molt bé, molt bé. Després parlem. Anem pel programa d'avui. Joan, de què ens parlaràs de l'última editorial de la temporada?
1: Sí, doncs mira, avui llegiré l'editorial, precisament, de la revista Vèrtix, que va arribar fa un parell o tres dies. I, bueno, això és una editorial que parla del córrer per la muntanya i llegir això.
0: Perfecte, poso la sintonia i de seguida escoltareu el Joan.

Doncs sí, és l'editorial de la revista Vèrtex i que escriu el Quim Casadesús. I diu així: corre per entendre la muntanya. Per què correm per la muntanya? Les curses per muntanya, tal com les coneixem avui, són relativament joves, però les seves arrels cal buscar-les potser en la història de les nostres muntanyes, molt abans que existissin els dorsals, les traces GPS, l'Strava, el Suunto o altres circuits internacionals. Ja hi havia qui, lluny de l'escenari esportiu, convertia el fet de córrer per la muntanya en una forma de vida. Amb el temps, l'excursionisme i l'alpinisme han transformat aquella relació funcional amb el territori en una relació cultural i esportiva. A Catalunya, les entitats excursionistes i aquells primers muntanyencs que van decidir iniciar les travesses, que posteriorment van convertir-se en maratons de muntanya, són segurament els responsables principals del canvi. Aquella primera selecció de Cervínia, les curses de Vernet, Sant Llorenç o Berga, com ens explica en Joan Maria Vives, en les pròximes pàgines són punts d'inflexió en la història de les curses per muntanya. Trail running, o com bonament us plagui anomenar un esport anònim, molts cops amb massa noms. La transformació dels últims anys ja ha estat evident. Hem vist com curses han passat a ser esdeveniments globals i això segurament ens obliga a fer-nos algunes preguntes que potser ens faran ballar el cap sobre la relació de les curses amb el territori que trepitgen, els pobles on se celebren i, sobretot, la forma d'entendre la muntanya. Potser en els nostres interrogants trobarem el gran repte de les curses de muntanya del segle XXI. No es tracta de només d'anar més ràpid o més lluny, sinó de decidir quina cultura de muntanya volem construir. Una cultura basada només en els resultats i el rendiment, o una cultura que continuï vinculant l'excursionisme al respecte ambiental, al coneixement del territori i la comunitat. Aquesta cultura s'assembla a tot el que ens ha transmès un dels pioners de l'escalada del país, Josep Manuel Anglada. Ara que s'ha emprès la seva escalada en solitari més alta i transcendent, com ens expliquen els germans Masó en aquest vèrtex, ens hem de fer hereus d'una cultura a la qual massa vegades renunciem, com ens passa amb la llengua. Recordar d'on venim, comprendre que cada dorsal porta, encara que no sempre ho sapiguem, una part de l'herència d'aquells pioners que van entendre la muntanya com un espai de coneixement i llibertat més enllà d'un simple esport. És essencial per trobar l'encaix entre la muntanya i l'esport. Com deia en Marc Pinsac en una columna del Vèrtex, el corredor de muntanya sempre tindrà una doble ànima, la d'esportista i la de muntanyenc. Som just en aquest punt de seguir mantenint els orígens i entendre que l'esperit de les curses de muntanya ha de continuar sent aquest, el que posa en valor el terreny de joc i no aquell que converteix en un simple estadi. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un parell de dites que m'han passat, com sempre, i diu: la primera, la primavera, la sang altera, i el cafè l'accelera. I una altra que diu: oreneta arribada, primavera començada.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. Moltíssimes gràcies i gràcies per tots els editorials de la temporada.
1: Molt bé, anem fent. Mira, tinc amb la revista Vèrtex, jo ho tinc bastant, bastant bé, perquè es facilita doncs, editorials i lectures doncs, que són a vegades més interessants, a vegades no tant, però bueno, que sempre donen una mica de joc.
0: No? Parlant de cursos de muntanya, el Rauge Benet i jo anem a fer una aquesta setmana.
1: Ah, sí?
0: Anem a la Vall d'Avui.
1: A la Vall d'Avui, déu-n'hi-do, doncs, no? I què feu?
2: Molt maco, la Vall d'Avui.
0: Jo faig de curt, jo faig la 11 i ell fa la marató.
1: La marató, són 40, marató sencera, 40 i pico.
3: Són, bueno, sí, són 40 i mig, amb 2.800 positius, sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i el Jordi Ubals, la Maeta Vázquez, el Jordi Sant, fem la marató, el Tom Falqués, la Gemma Palmanyé i la Marina Nuevo fan la mitja, i el Pep i la Gemma, la meva parella, fan la de 12. I el Pau havia fet la de 12, però està lesionat.
4: El Pau s'ha lesionat?
3: Bueno, està una mica... No pot acabar d'entrenar bé. I...
0: Diu que està lesionat.
3: I vindrà a fer el cap de setmana.
2: Vindrà a fer el resupor, no? També.
3: Sí.
4: Li diré, alimenta't, que així podràs anar a fer la...
2: I Pep, com et veus tu?
0: Jo també tinc molèsties, Tinc molèsties. La faré, però la faré perquè, mira, tinc un turmell esquerre que no sé què em passa, que em fa mal. Però...
4: Pep, digue'm. No hi pensis, amb el dolor. Pensa amb la malhalà.
0: No, sí, no, però, a més, són 11 quilòmetres, tampoc és.
4: Doncs ja està.
0: Jo crec, 11 o 600, 11 o 700.
1: Que els pots fer caminant.
0: Sí, no? Sí, perquè sembla que hi ha 3 hores, em sembla, per fer-ho.
4: Una atleta com tu, escolta'm, això no és res. Jo
0: faré més de la meitat caminant, ho tinc claríssim. I si les escombes m'apreten, diré, bueno, espereu-vos una mica, que estic aquí més lesionat. I espero que va.
2: Sí, home, sí.
0: I si em fa molt mal, doncs el primer avituallament em foto ja a jalar i diguem, me'n vaig avall i plego.
2: No,
0: no. No hi ha problema.
3: Dissabte i diumenge.
2: Ho faràs bé.
0: Espero que sí.
2: Ho fareu tots molt bé.
0: Espero que sí. Molt bé. Sí, la que fan per la tele és el diumenge. Diumenge fan la mitja per la tele.
3: Podeu veure el Ton, la Gemma Pallamanyé i la Madena Nuevo.
0: Sí, sí, la fan per diumenge.
2: Jo us veuré el que pengeu per Instagram, que ja estaré.
3: Que fem la marató, la fem dissabte. Que pujem al Coronco i el servei de Duro.
0: Carai.
3: Hi ha una bona volta. I maco. Hi ha unes vistes molt maques.
4: Tot allò és molt maco.
0: No hi ha mai,
3: Quan arribes...
2: Aprofiteu per...
3: Quan arribes a dalt al servei de Duro, que veus tot l'Aneto, el Moliès, allà al fons... Bueno, al fons, no tant al fons.
4: No tant al fons,
3: no? No estan al fons.
4: No estan tan lluny, no?
2: Aprofiteu per anar a veure Sant Climent de Taüll, alguna d'aquestes esglésies romanes.
3: Sí, el problema és que, clar...
0: No tenen temps.
3: Els que acudirem dissabte i els que acudirem diumenge, que ens anirem seguint, també...
1: De quin lloc surt la cursa?
3: De Barruera.
1: Barruera.
3: Sí, sí, sí.
0: Clar, és que els de la marató estaran 7 o 8 hores, quasi.
3: O 9.
0: O 9. Vull dir, clar, sortiran, estarem tot el dia ja no... Els altres potser sí que ens escaparem una estona, però...
2: Bueno.
0: Poca cosa farem.
3: Bueno, aquella zona és molt maca.
2: Ui, tant. Sí, sí. Molt.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Joan. Al setembre tornarem amb més editorials.
1: Això mateix.
0: I ara mateix, la colla de dimecres, Pep, tot a punt. Poso sintonia i ja escoltareu Pep Sanz.
5: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs comencem amb la, amb l'excursió de la colla del dimecres. Avui anem cap a Casserres, cap al Berguedà, i pujaran al Serrat de la Madrona. Aquest cim es troba, com dèiem, a la comarca del Berguedà. És un cim de 686 metres i és un serrat que és un conjunt de roques de sedimentació que permeten, en diferents punts, emmagatzematge d'aigua en bases força grans. Bé, comença des del poble de Casserres. Ens situem al camí de Cardona, urbanitzat i amb molts espais d'aparcament. La sortida comença per pista asfaltada, fins a la sortida del que ens acosta el lloc on hi ha la gran alzina de Colls. Perdó, aquí m'he equivocat. La sortida comença per pista asfaltada fins a la sortida on hi ha algunes cases i granges de bestiar. Ara sí. L'asfalt s'acaba i s'entra en una pista de terra que ens acosta al lloc on hi ha la gran alzina de Colls. Ens desviem pel camí principal i amb poques passes hi arribem. Es tracta d'una alzina grossa de 19 metres d'alçada, 29 metres de capçada mitjana per 4 metres per 4 metres de canó i 8,50 de volta de soca de 1,5 metres del terra. Déu-n'hi-do, quina senyora alzina. És doncs un arbre catalogat com a arbre monumental. Reculem i continuem per la mateixa pista. I més tard, per Corriol, ens puja fins a arribar al cim del Serrat de la Madrona, un modest i poc conegut dels 100 cims, amb bones vistes a la dreta, i es passa prop de la masia dels Colls del Lledó, un refugi de muntanya. Continuem fins al trencall, a la mateixa banda on segueix amb baixada i surt una pista ampla. L'agafem i sense deixar-la ens porta a la balma del Cafè de les Set Portes. Tot i que localment és força coneguda a Casserres i altres poblacions del Baix Berguedà, la balma obrada, coneguda com de les Set Portes, conserva una de les restes de parets, murs i distribucions interiors més importants de Catalunya. També és coneguda com a balma del Calau, per la proximitat d'aquesta casa. Ben amagada en un petit ressalt del cingle abocada a la vall del torrent del Cal Escalé, ocupa una llargada d'uns 50 metres i 6 de profunditat que fa que tot el conjunt de l'habitatge tingui molts metres quadrats aprofitables. En temps de pluges, un petit torrent aboca les aigües per sobre la balma cap al torrent principal. Actualment, de les Set Portes, una està tapiada i l'altra ensorrada. Segons informació oral, hauria estat habitada des del Paleolític. En època de guerra servia com a amagatall i durant les guerres carlines va ser utilitzat com a presó. De tornada, ens queda l'última sorpresa, que és el Roc de la Mel. Aquesta microforma arrodonida presenta per la cara nord 13 forats de petites dimensions de factura antròpica rebaixats a la pedra formant 13 graons. Forma part d'un conjunt de 5 blocs, dels quals aquests és el més destacat. Segons informacions orals, es tracta d'una pedra

Gràcies, Pep, per aquesta excursió de Colla Dimecres. I tornem al setembre. I ja tenim a punt l'entrevista central del programa d'avui. Posem la sintonia i de seguida torneu a escoltar a Pep Sanz.

0: Bé, doncs bona nit a tothom.
1: Comencem l'entrevista central del programa. Avui ens acompanya Xavi Fernández, que és guarda del refugi Coma de Vaca, i ho és des dels seus inicis. Bona nit, Xavi.
2: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
2: Doncs bé, us sento una mica entretallat, eh?
1: Doncs se sents una mica entretallat?
2: Bueno, provem aviam, perquè aquí a casa poder no tenir una cobertura excel·lent. Aviam.
1: Qualsevol cosa...
4: Nosaltres et sentim bé, eh?
1: Nosaltres et sentim molt bé, sí.
2: Doncs provem.
1: Doncs, si no podem tornar a provar a trucar, i si de moment podem anar tirant, continuarem l'entrevista.
2: Molt bé.
1: Xavier, com dèiem, ets un dels guardes del refugi del Coma de Vaca. Però com va començar aquesta història de ser guarda d'aquest refugi?
2: Doncs aquesta història va començar l'any 98 i una mica, doncs, bueno, és fruit de, bueno, una mica d'una trajectòria, suposo, de que, bueno, des de molt jovenets, doncs, hem estat, doncs, vinculats a la muntanya per afició, fent muntanya, escalant, fent escalologia, això, i això em va portar casualment a conèixer en els anys 95, 94, 93, doncs, la gent que portava el refugi de la Mussara. I com a companys que anàvem allà a escalar, doncs, bueno, finalment, doncs, van haver l'opció de treballar amb ells i vam fer una temporada en l'any 95 i ens va agradar, bueno, quan parlo en plural és perquè aquesta gestió compartida la vam fer junt amb la Yolanda Román, que segueix sent l'actual guarda del refugi de Coma de Vaca. Llavors vam tenir aquesta primera experiència que ens va agradar molt. I bueno, a partir d'aquí vam fer una altra temporada en el refugi d'Estany Llong i en aquella època, doncs, vam portar un currículum esportiu laboral a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya que en l'any 95 tenien el projecte de construir el refugi a Coma de Vaca, és a dir, d'enderrocar l'antic refugi lliure i en el seu lloc, doncs construir l'actual refugi guardat i ens van triar com a gestors del refugi. I una cosa que va començar de manera que no saps ben bé on et portarà, doncs mira, han passat 26 anys i allà estem, o 28 anys, 28 anys. Ja.
1: Carai, bueno, això és que la feina us ha agradat molt i a més que feu les coses bé, perquè al final...
3: Ben fetes.
1: Oh, i tant. I

0: Clar, hi ha una cosa que això almenys a la història que ens explicaves amb el currículum, és en el moment de la construcció del refugi, expliques que veu estar també presents durant la construcció i
1: Sí,
0: dormíeu
1: nosaltres
0: allà.
1: ja, sí, quan ens van entrevistar, suposo que amb d'altra gent que deurien també fer la mateixa entrevista, doncs ja ens van advertir, per dir-ho d'alguna manera, que els escollits, doncs, durant tot el procés, els escollits com a futurs gestors, doncs, bueno, haurien de participar portant la intendència de l'obra. I així va ser. Llavors, doncs, nosaltres, bueno, és allò que en aquell moment estàvem dubtosos, com qualsevol cosa que no saps cap on et portarà, i bueno, finalment ens vam tirar a la piscina i sí, van ser 6 mesos, doncs això, que vam deixar els projectes de feina que teníem i tot per apostar per això, pel refugi de Coma de Vaca, i va voler dir, doncs això, estar 6 mesos amb una tenda de campanya, doncs cuinant per un volum d'unes 15 persones aproximadament, doncs amb, bueno, amb unes condicions una mica severes de vegades, no?
0: Clar. Un bon entrenament, no? Pel que venia.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Clar, abans ho has mig comentat, abans de que el refugi Coma de Vaca fos el que és ara, hi havia un refugi d'emergència, no? Allà.
1: Sí, allà, en els anys finals dels anys 50, o bueno, 40, 1940 i pico, doncs va haver un projecte de fer un embassament a tot el que és el Pla de les Eugues, on està el refugi. Doncs teníem la previsió de fer un embassament per producció d'energia elèctrica, i llavors en aquella època, doncs, Cecsa va construir dues cabanes. I, de fet, el famós camí dels enginyers que ve de Núria fins al refugi de Coma de Vaca rep el nom per això, perquè en aquella època, doncs, la gent que venia a peu per estudiar la viabilitat d'aquest projecte, doncs, accedien pujant amb la cremallera de Núria, que ja existia, i caminant pel camí dels enginyers. Llavors, finalment, aquest projecte va quedar aturat, no va ser viable, i les dues cabanes, Fecsa les va donar, una a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i l'altra als ramaders d'allà, pel tema del bestiar, no? I durant 50 anys o més, doncs, aquesta cabana va fer la funció de refugi d'emergència, de refugi lliure, fins que la Federació, doncs, dins d'una sèrie d'actuacions bueno, que van fer en aquella època, doncs van considerar que una de les actuacions interessants era, doncs, transformar el refugi lliure de Coma de Vaca en un refugi guardat, perquè era un lloc freqüentat, perquè era un lloc on també hi havia una alta sinistralitat d'accidents, i van considerar, doncs, que era un bon lloc per fer un refugi, i així es va fer.
0: Carai, mira, aquesta història del nom del Camí dels Enginyers no la coneixia. Molt interessant, també. I ara, parlant del refugi actual, quantes places té el refugi? Quanta gent hi treballeu?
1: Doncs mira, treballem 6... El refugi té 52 places, 52 llits, diguem-ne, i repartits en 3 dormitoris, i treballem 6 persones els mesos d'estiu. És a dir, els mesos d'estiu som dos equips, un el gestiona la Yolanda Román i l'altre el gestiono jo, i llavors, doncs, fem torns d'una setmana cada equip durant els 4 mesos d'estiu, que està obert cada dia,
0: Sí.
1: perquè això són els mesos des de finals de maig fins a finals de setembre. I a partir de finals de setembre ja entrem en una dinàmica de cap de setmana, i llavors, doncs, bueno, ja anem fent, i llavors a vegades afluixa la feina ja en temporada de tardor-hivern,
0: Sí.
1: llavors ja som menys gent treballant, però bueno, que més o menys durant tot l'any es va obrint el refugi bastant.
0: Sí, tot l'any,
1: Els
0: eh? Tot l'any
1: mesos.
0: el teniu
1: Sí,
0: pràcticament obert.
1: allà no, entre setmana a l'hivern no, però es va obrint amb una certa freqüència, vull dir, ponts, cap d'any, i bueno, caps de setmana, si la meteo, risc d'allaus i tot acompanya, doncs també anem obrint.
0: I
1: Vull dir que al final, sí, gran part dels caps de setmana de l'any està obert, a part dels 4 mesos d'estiu.
0: Sobretot els mesos d'estiu, que deu ser quan teniu més volum de gent, quanta gent us pot arribar a venir en el moment més potent?
1: Aviam, el refugi té una punta molt clara des de sempre, que és els caps de setmana, suposo pel fet d'estar doncs, proper, de fàcil transport des de Barcelona, des de Girona, doncs, té molta freqüentació els caps de setmana, és a dir, normalment la nit de dissabte des de maig fins a octubre, si la meteo no és dolenta, doncs s'acostuma a omplir la nit de dissabte. I després, doncs, bueno, juny i setembre, doncs, és més tranquil. Entre setmana, doncs, normalment hi ha una ocupació relativament tranquil·la. I els mesos forts és juliol i agost. El que passa és que no és un refugi que està allò massificat com d'altres llocs que poder tenen molt més de turisme. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, juliol i agost hi ha un ritme de 20, 30 persones, 40, durant 3 mesos. Però que no són les 52 places, diguem-ne, perquè hi ha feina forta durant 2 mesos, que és juliol i agost.
0: Clar, perquè al final aquest refugi, un dels avantatges que té també és que per accedir-hi tens una estoneta caminant, vull dir, no és arribar i sí. Moldre.
1: Sí, és un del... Bueno, no és l'únic, però és un dels refugis que està bastant apartat de qualsevol punt d'accés a peu. I això, doncs, bé, té les seves diferents vessants, no? Per mi és personalment molt atractiu, no? El fet d'estar lluny, tot i que dificulta algunes coses de logística, d'avituallament, de quan tens alguna avaria, doncs a vegades és difícil de resoldre, però per contra, doncs bé, ja fas un filtre de la gent que arriba, doncs ho valora molt allò on està.
0: I tant.
1: I bé, no sé, a mi personalment m'agrada molt.
2: Des de quin lloc acostumeu a accedir vosaltres?
1: Nosaltres, doncs, mira, a l'estiu combinem dos possibles accessos. Si no anem molt carregats de pes a l'esquena, diguem-ne, pugem des de Carals per les Gorges del Freser, que són quasi 1.000 metres de desnivell. Això si portes 6 o 7 pans, per dir alguna cosa, no? Però si ja, com passa amb una certa freqüència, anem molt carregats, doncs llavors utilitzem un tot terreny i anem fins a dalt al Coll de Tres Pics, a prop del Balandrau, sí, i llavors sí. Fem l'aproximació en baixada. Mm-hmm. Però això és els mesos d'estiu, perquè clar, després n'hi ha 6 mesos l'any que Tres Pics no pots pujar per temes de neu. Llavors a l'hivern combinem. Si n'hi ha risc de llaus, força neu i això, doncs venim per Baiter 2000, pel Coll de la Marrana.
2: Sí.
1: I si el risc de llaus doncs, està controlable i no hi ha un massa neu, doncs pugem des de Carals. Diguem-ne, anem variant.
0: I la vestiment del refugi el feu sempre amb motxilla o us ajudeu també d'altres mitjans?
1: No, el 99,9% per donar servei al refugi necessites, ara m'ho he d'inventar, però et diria que poder de l'ordre de 20 tones de coses, no?
0: Clar.
1: Temporada, això, doncs clar, és inviable portar-ho ni amb animals, ni a coi nosaltres, no? Llavors estem condicionats, i menys mal que és així, a fer ús de l'helicòpter. Uh-huh. I, bueno, lloguem una empresa privada que ve de la Seu d'Urgell, que es diu Avitrans, Pirinès, i llavors doncs, això ho fem periòdicament, no?, els mesos d'estiu, mensualment pràcticament, doncs hem de coordinar tot una sèrie de... Bueno, has de fer tot un inventari de tot el que tens, uh-huh. Ja, una mica amb l'experiència ja saps doncs ara ve aquest període, que més o menys ja saps el volum de gent que passarà, i a sí. partir d'aquí ja fas els teus càlculs, les teves comandes, ja tenim un magatzem a baix, a Carals, amb congeladors, i els proveïdors van passant i tot plegat. Llavors, doncs, com que l'helicòpter és bastant car de fer-lo venir, perquè ve de bastant lluny, doncs llavors aprofites i l'helicòpter pot volar amb 800 quilos, i per reduir costos, doncs el que fas és que no tens 800 quilos de coses, sinó que potser en tens 6.000 o 8.000 quilos de coses. No? Llavors, un cop arriba, un cop has pagat el desplaçament des de la Seu fins allà, que no és econòmic, doncs comença a fer vols de 7-8 minuts, 8 minuts més o menys, cada vol, des de Carals fins al refugi, uh-huh. entre pujar i baixar.
0: Molt bé.
1: Així, doncs, de cop i volta se't planten allà 7 o 8 mil quilos de coses.
0: I hi ha una descarregant, oi?
1: Que tens que anar col·locant cada cop al seu lloc i bé, són d'aquests dies que vas a dormir pla.
0: I tant, Déu-n'hi-do. I clar, això des de l'inici ja vas així? Com ha sigut aquests 20 i pico d'anys l'evolució del refugi? Com l'heu anat veient?
1: Clar, nosaltres, bueno, com en general, no? Però sobretot vam agafar un refugi que partia de zero, no és el mateix que agafar un refugi que ja té una història i una clientela, i això vol dir que, clar, al principi no sortia ni en els mapes com a refugi guardat, ni a les revistes, ni a les guies, ni enlloc, i llavors doncs, teníem, res, si ara estem tenint 4.000 pernoctacions, doncs en aquella època potser en tenien 500, no? I això volia dir que un dia a la setmana, entre setmana, posàvem un cartell a la porta de ara tornem, ens anàvem a Camprodon a fer la compra de la setmana i baixàvem carregats amb 4 caixes de queviures i amb això passàvem la setmana, no? Clar, això va anar evolucionant fins al present, on és imprescindible doncs, l'ús de l'helicòpter, no?
0: Clar.
1: Igual que tema de telecomunicacions, també els primers anys estàvem allà totalment incomunicats, no? Vull dir, vam començar el refugi sense tenir cap tipus de telecomunicació. I bé, quan hi havia algun accident, algun rescat, el primer any havíem de córrer per anar a buscar un punt on enviar un SMS, això el primer any. Ràpidament la federació, junt amb bombers, doncs van edificar una construcció en el Coll de Tres Pics on es va muntar un repetidor de ràdio per poder connectar amb bombers pel tema dels accidents. Però a nivell de cobertura estaven sense cobertura i en aquella època doncs, el número que estava publicitat era el dels meus pares. I la gent quan trucava per reservar o per demanar informació, trucava als meus pares,
0: sí,
1: que vivien a prop de Barcelona,
0: sí, sí.
1: I nosaltres cada dia caminàvem hora i mitja, dues hores, dos cops al dia pel camí dels enginyers a buscar un punt on enviar un SMS, no un WhatsApp, perquè encara no existia, i que ens diguessin, avui teniu 5 sopars, no? I així anàvem fent, no?
0: Que bo.
1: I això va anar evolucionant, després vam aconseguir posar un track, un telèfon rural, després... Bueno, fins a arribar després un amplificador senyal per un repetidor de telefonia mòbil que un dia se'l va endur al vent. Bueno, vam anar passant diferents pantalles fins a arribar al present que pots estar com a la vaca amb 50 persones connectades a internet i tu fer una videoconferència amb Nova Zelanda. No?
0: Vaja, vaja. I tant, canviar, i tant.
3: Hi ha una bona cobertura ara al refugi?
1: No, cobertura de telefonia mòbil segueix sense haver-ne. Però tenim...
3: Wi-Fi, tot això teniu?
1: Tenim internet per satèl·lit. Llavors, doncs, amb això podem tant connectar-nos a internet com fer trucades i a l'usuari també. L'usuari pot trucar via WhatsApp i pot estar connectat a internet.
0: Okay. Ara...
1: Tot i que també està bé desconnectar, doncs realment, doncs bé, també la gent té necessitat de baixar tracks, aquestes coses.
0: Ara que comentaves que també cada cop ha anat evolucionant, sobretot també pel tema d'emergències i això, volia fer-te una pregunta de l'any aquell de la tragèdia del Balandrau, que al final el refugi del Coma de Vaca també veu rebre alguns supervivents de la tragèdia.
1: Sí.
0: No sé si la recordes d'alguna manera com va ser tot plegat.
1: Bé, el dia de la tragèdia aquesta del Balandrau, el refugi estava a la part d'emergència oberta, no estàvem oberts aquell dia, però bé, evidentment que ho vam seguir i bé, doncs està clar que la part d'emergència doncs, va salvar la vida a les 3 persones que van arribar venint des de la zona del Coll de la Marrana, que es van despistar amb el torb i en comptes de baixar cap a Baiter, doncs van venir cap a per la vall del Freser i
0: sí.
1: van topar amb el refugi i una mica el van veure enmig del torb gràcies a que hi havia gent fent nit a dins i van veure les llums de la gent que hi havia dins del refugi. I això, en certa manera, els hi va salvar la vida perquè, si no, probablement, doncs poder s'haguessin estimbat per les gorges del Freser amb les condicions que tenien, no?
0: Sí, perquè a més el refugi queda molt a la vora del
2: començament del regrot que baixa
0: pel començament de la... Sí, del precipici.
1: Sí, sí. Sí, sí, no, sí, tal i com estaria de carregat de neu i les condicions que hi havien, pintava malament si haguessin baixat, si s'haguessin passat al refugi de llarg. I bé, jo, bueno, així com a anècdota, us comentaria que la zona on va hi haver la desgràcia del Balandrau és una zona especialment ventada. Jo crec que això va afavorir doncs, també que la gent que va tenir aquesta desgràcia doncs no pogués...
0: Clar.
1: Perquè amb els anys nosaltres hem anat veient que quan bufa ben fort és una de les zones més desprotegides d'allà de prop del refugi, no?
0: Clar, sí.
1: Observant.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, sí, al final és una de les coses que també us toca, en aquest cas era el refugi d'emergència, però quan esteu oberts potser també us trobeu en alguna situació així. No sé si em pots explicar alguna que us hagueu trobat, potser no tan desgràcia, però sí alguns rescats que segur que al final vosaltres també és una de les feines que feu, no? D'estar, avisar a les emergències, als bombers, a qui sigui, per rescatar doncs, excursionistes que s'hagin accidentat.
1: Temes de rescats és bastant freqüent, vull dir, hi ha molt de trànsit de gent i sovint doncs, són coses menors, no?, de turmells, d'algú que li fa mal al genoll, d'algun que té febre, del que sigui, però desgraciadament doncs, de tant en tant doncs, passen coses més greus, no? I nosaltres, doncs sí, som, diguem-ne, informadors, diguem-ne, acreditats, on diguem-ne, que ja pots facilitar una sèrie de dades als bombers que poden agilitzar doncs, el tema dels rescats, no? I això a l'estiu és bastant freqüent, no?, d'haver de coordinar amb ells, bueno, de donar avís i de... fins i tot de vegades doncs, haver de prendre nosaltres alguna iniciativa o alguna col·laboració, perquè a vegades doncs, potser és un rescat que és a la nit i no pot volar l'helicòpter, uh-huh. I el primer que està en el terreny ets tu, i de vegades doncs, pots haver d'assessorat per ells doncs, participar-hi, no? I sí, forma part de la nostra feina, uh-huh. El tema aquest. I anècdotes moltes, evidentment.
0: Clar,
1: hem vist
0: tant,
1: de tot.
0: I tant, i tant.
1: De tot podríem explicar-ne moltes.
0: I com a una de a més d'aquestes, de feines de ser el refugi, què és el més gratificant de treballar-hi i de ser...
1: Treballar al refugi.
0: Sí.
1: Aviam, jo penso que et diria que una mica l'agraïment del tipus de públic que tenim. Jo no he treballat a l'hostaleria convencional, però estic convençut que el públic que tenim en un lloc com el refugi de Coma de Vaca et genera un retorn i una proximitat que no crec que tinguis amb l'hostaleria convencional, no?
0: Clar.
1: Bueno, la gent es fa molt al càrrec d'on està, suposo que la gent també està molt a gust amb l'entorn, amb l'activitat que està fent, amb els serveis que els hi donem, i això doncs fa que, bueno, que acabes normalment rebent això, l'agraïment de la majoria. I això, doncs, bueno, que una feina que amb el teu esforç doncs, generi felicitat, doncs és xulo.
0: Oh, i tant. I a més, quan esteu així més aïllats, que l'esforç és doble, no?, per arribar-hi, i més a més vosaltres que heu d'anar amunt i avall carregats, al final, que us vagin agraint, sempre us venen més ganes de continuar aquesta feina, no?
1: Sí. No? Jo et diria que això és el més atractiu, no? A part que en general tothom que treballa en una feina d'aquest estil doncs, li agrada el contacte amb la natura, li agrada l'esforç físic, que, bueno, si no t'agrada fer un cert esforç físic ja faries una altra feina, no? Li agrada, bueno, tota l'energia que desprèn la muntanya i que tens moments que realment estàs en un lloc molt xulo i que t'aporta molt, no només a nivell de les persones que hi passen, sinó a nivell de l'entorn, no?
0: Clar. I tant. I com t'imagines el refugi d'aquí 10 anys?
1: D'aquí 10 anys, bueno, espero encara estar-hi.
0: Segur que sí.
1: I me l'imagino... Bé, segur que amb millores, perquè bueno, amb els anys hem anat passant coses que 10 anys enrere no ens imaginàvem, no? Però bé, fora de coses de tecnologia que puguin aparèixer que ara no sabem quines seran, m'ho imagino semblant a com és ara, no? Vull dir, seguim pujant gent, disfrutant del lloc i amb les millores que els mitjans que tingui la FEC i entre tots puguem anar fent a l'edifici.
0: I tant. Rebeu moltes sol·licituds de gent que vulgui venir a treballar al refugi?
1: Sí, moltíssimes. Molt, vull dir, cada any rebem molts currículums de gent. Uh-huh. No. També és una feina que, a vegades, al ser de temporada, a vegades costa fidelitzar doncs els ajudants, no? Però això ens passa, jo crec, en general al col·lectiu de gestors de refugi, no?
0: Uh-huh.
1: Per el fet de que bueno, molts refugis no estan oberts tot l'any i clar, no pots oferir doncs, un sou tot l'any.
0: Uh-huh.
1: I això doncs, fa que que sovint doncs, la gent doncs, a la que n'estem certes necessitats doncs, acabi buscant una altra cosa. No?
0: Clar, clar.
1: Llavors, d'una temporada per una altra, doncs, sovint doncs, la major part de refugis acaben agafant gent nova i hi ha molta demanda que, bueno, de gent que té ganes de provar-ho. No?
0: Molt bé, molt bé.
1: I en general nosaltres, tothom que hem tingut, vull dir, tothom, si ho deixen és perquè, bueno, és perquè han estudiat una carrera del que sigui i s'acaben dedicant a lo seu, però la gent, doncs, li agrada molt l'experiència de, bueno, d'Espallar Alt, de les vivències que hi ha, no?
0: Sí, i tant. La veritat és que jo conec gent que sempre, com a mínim, m'ho ha comentat de... M'agradaria algun dia treballar en un refugi de muntanya. Vull dir que no és algo gaire estrany, tampoc, si et mous.
1: Sí, no. Sí, sí, no. Ja dic, hi ha gent que és pel fet de l'entorn, no? Només, doncs perquè potser els agrada córrer, el que sigui, llavors doncs, els encanta el fet de tenir una estona lliure i poder... Però bueno, en general, jo crec que és més el fet d'això, de les experiències que van passant allà, no? Et passa tot tipus de gent, i pots xerrar amb un o altre, cadascú t'explica el seu, i és xulo.
0: I des d'aquí el refugi, a més de com accedir-hi, digue'ns algunes de les rutes més importants que teniu al voltant.
1: Sí. Doncs bé, com a cims, doncs, bueno, hi ha una pila de cimets, diguem-ne, vull dir, el Torreneu, les Balandrau, Bastiments, bueno, el Pic de l'Infern, en pot ser uns quants, vull dir. I després, doncs, com a rutes, hi ha gent que passa fent la variant del GR11, o sigui, la gent que està fent la travessa del Pirineu, quan estàs al Coll de la Marrana, la majoria van pel GR11, però de vegades, doncs, hi ha gent que opta per fer el GR11.7, que és del Coll de la Marrana baixar pel Freser, passar pel refugi de Coma de Vaca i fer el camí dels enginyers fins a Núria. A nivell de temps és similar a l'opció del GR11 clàssic. I, per exemple, quan fa molt de vent o la meteo no és molt clara, doncs és menys exposat i hi ha gent que opta per fer això. I després, doncs, el que també hi ha molta gent que ens fa és la travessa dels tres refugis, que és una ruta que vam organitzar ja fa 25 anys i que enllaça doncs, els refugis de Carençà, Ull de Ter, Coma de Vaca i Vall de Núria, també, a través de quatre valls, la vall de les Cibes, la vall del Freser, la vall de Coma de Vaca i la vall de Carençà. I és una ruta, això, es fa entre 3 i 5 dies i és molt atractiva de paisatge, a l'abast de tothom, no és una ruta, és una ruta de 3.000 metres positius, 3.000 negatius i 53 quilòmetres, no, no és molt exigent, però és molt atractiva i la gent, bueno, ho fa força gent.
0: Sí? Cada cop té més aficionats a aquesta ruta?
1: Sí, cada cop té més. I també el que trobem ara, això de fa com 2 o 3 anys, no sé si és un tema de promoció del parc natural o el que sigui, que tenim cada vegada més estrangers i molts d'ells fan la travessa dels tres refugis.
0: Carai, molt bé. Molt bé, doncs això és que l'afició a la muntanya doncs, cada vegada va més, també. Xavi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per haver-nos concedit l'entrevista. I moltíssima sort amb el refugi. Espero poder-vos venir a visitar aquest estiu.
1: Estupendo. Doncs gràcies a vosaltres i res. I no escolto el vostre programa perquè no ho sabia que...
0: És que és ràdio local, molt local.
1: No. Doncs bueno, poder partir ara me l'escolti.
2: Ho pots escoltar per internet, per això.
0: És que sí.
3: Xavi,
1: digue'm.
3: Dóna records a la Iolanda, de part meva.
1: Ah, vale, ja, doncs ja li diré.
3: Val?
1: Molt bé, no sé com et dius per això. Per
3: ser... Teresa.
1: Teresa, va.
3: Que no m'has fitxat encara.
1: Sí, no, estic una mica despistat.
3: Molt bé.
0: Molt bé, Xavier. Doncs bona nit i moltíssimes gràcies.
1: Vinga, a vosaltres.
3: Adéu, bona nit.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: Els últims minuts del programa es dediquem a l'espai del temps i, com ja hem dit al principi, quina calorada. Joan Font, a Gallifa també, déu-n'hi-do, no? Apretat.
1: Hòstia, sí, és la conya. La conya, la quantitat de calor que arriba a fotre, no? Però, bé, s'ha d'engegar l'aire condicionat i arriba un punt que... Jo he passat molts anys a Gallifa que no en necessitava.
0: I ara sí,
1: I de fa 4 o 5 o 6 vaig haver de...
0: Avui he vist temperatures de... Amunt hi ha 37 graus, Calldetenes 39 graus, Lleida 42, per exemple.
2: Sí?
0: Artesa de Segre 43 ha arribat, per tant, valors realment extraordinaris, una calorada impressionant. I no s'acaba aquí, No s'acaba aquí. Continuaran aquestes temperatures altíssimes, de plena canícula estival, de plena onada de calor a la canícula estival, que és del 15 de juliol al 15 d'agost. Encara ens falten dies per arribar-hi, però ja estem a plena canícula pel que fa a les temperatures. Algunes tempestes hi han hagut, més de 20 litres a moltes zones del Pirineu, sobretot occidental, però que no surten d'allà de moment. De moment es queden allà aquestes tempestes. Cuidado, perquè s'està acumulant moltíssima energia. A la que vingui una mica d'aire fred, això per un lloc o altre esclatarà. Per tant, precaució els pròxims dies, perquè alguna tempesta segur que serà molt forta degut a aquesta energia que es va acumulant, perquè és una autèntica bomba de rellotgeria, aquesta energia que es va acumulant. Demà, pocs canvis. Encara farà moltíssima calor, poder baixar un grau o dos, però bueno, tindrem temperatures de més de 40 graus en algunes zones i algunes tempestes al Pirineu. Dimecres, l'única novetat és que la temperatura nocturna sí que notarà un canvi, baixarà una mica.

yesterday when you were walking. We talked about your mom.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Mossos estan treballant amb una principal hipòtesi, que és que es tracta d'un conflicte entre particulars i estan localitzant, intentant localitzar l'autor dels diversos trets. I passem ràpidament per Barcelona, ja que unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. S'ho han fet en la 50a mobilització sense interrupcions des del 1977. Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que qualifiquen de rua festiva empresarial. I de Barcelona ens anem fins a Rubí, on la ballada de gitanes al carrer, un dels actes més destacats de la festa major de la ciutat vallesana, continua batent rècords. Aquesta tarda, 1.200 dansaires apuntats i centenars d'espontanis han omplert aquest espai central de la festa per ballar. Aquesta coreografia que ha esdevingut l'element més emblemàtic de la cultura popular rubinenca. Tenim precisament el company David García des de Ràdio Rubí en directe. Com està anant aquesta jornada?
3: Doncs molt participativa i un any més, un nou rècord. Les gitanes es ballen també a altres punts de Catalunya, però aquesta versió popular de carrer que organitza l'Esbar Dansaire de Rubí és la més multitudinària del país. Enguany han participat 49 colles diferents, tant d'adults com nens, un total de 1.200 ballarins, que en el moment final de la ballada, fa just només uns minuts, s'han sumat a centenars de parelles del públic en un espectacular imatge. La ballada ha estat especialment emotiva enguany perquè ha estat dedicada a Albert Sanz, qui va ser coreògraf de l'Esbar durant dècades i, de fet, l'encarregat de recuperar aquest ball i que va morir el 9 de juny als 94 anys. Una figura que, com és lògic, ha estat molt present durant la ballada. Destaca també que enguany la dansa ha començat a les 8 del vespre, una hora més tard del que és habitual. La raó són les onades de calor que els últims anys han coincidit amb la festa major i que feien perillós continuar celebrant aquesta activitat tan física en un espai sense ombra a les 7 de la tarda. La ballada ja ha acabat i els serveis municipals comencen ja a netejar l'espai que en aquest mateix emplaçament és on tindrà lloc els concerts de la nit golfa de festa major, avui amb artistes com Despistaos o Versión Impossible.
2: Moltes gràcies, David, que seguiu tenint una gran jornada. I tanquem amb plana cultural a Montblanc, i és que l'església de Sant Francesc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí, després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà hi haurà partit de l'Hockey Lliga per la final del play-off d'ascens entre el Vilafranca i el Manlleu, que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'Esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so, aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars amb un nom propi. Mireia Benito, campiona d'Espanya en ruta.
1: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta avui a Sabiñánigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. Paula Blasi ha estat baixa després d'haver patit una caiguda.
0: Vinga, més guanyadores. Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
1: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall de Boí amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
0: Vilafranca i Manlleu finalment jugaran la tornada del play-off d'ascens a Hoquei Lliga Masculina.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar de disputar el play-off. Ja s'havia jugat l'anada en què el Vilafranca s'havia imposat per 2-3 i demà, a 1:15 del migdia, es jugarà la tornada a la poliesportiva de Vilafranca del Penedès en directe per les televisions locals.
0: I demà també hi haurà el partit de Catalunya de bàsquet.
1: La selecció catalana, dirigida per Jaume Pons Arnau, s'enfrontarà a la Gran Bretanya al nou Congost de Manresa a partir d'un quart d'una del migdia. El tècnic donava la llista de convocats dilluns passat i entre els 16 escollits hi ha Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí o Pep Busquets.
0: I en uns minuts hi passarem. Avui s'ha fet o s'està fent la festa del bàsquet català.
1: Sí, han estat premiats jugadors, clubs i àrbitres i, com deies, s'ha celebrat aquesta tarda a Barcelona i escoltarem alguns dels protagonistes.

0: Vinga, les 9 i gairebé 6 minuts de la nit, dissabte 27 de juny de 2026, penúltim programa de la temporada i encara hi ha algunes cosetes d'actualitat esportiva, com per exemple aquest amistós de la selecció catalana de bàsquet que es farà demà al Nou Congost.
1: Sí, serà a partir d'un quart d'una del migdia. S'enfrontarà la selecció catalana a Catalunya davant de la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau, el seleccionador català, ja fa dies que va donar la llista dels 16 convocats i entre aquests escollits hi destaca Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Pep Busquets o Guillem Vives.
0: Doncs la selecció catalana que ha entrenat avui s'ha fet media day i doncs, també en aquests últims dies hem pogut escoltar precisament el tècnic Jaume Pons Arnau, doncs, ben content i orgullós de que la selecció catalana torni a jugar.
2: Per mi doncs, és representar la selecció del meu país, poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. Doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
0: I un dels jugadors que demà vestirà la samarreta de la selecció catalana serà el jugador de la penya, Guillem Vives, que ho veu així.
3: Que jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al Nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.

0: Vinga, i més bàsquet, i és que aquest vespre se celebra al Cinema Esmovi Aribau de Barcelona la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que organitza cada any la Federació Catalana per cloure la temporada i premiar els equips i esportistes destacats de l'any. Allà, ja ho diré. I tenim en Jordi Cervantes en protagonista. Jordi.
1: Finalitzada l'edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català, sempre multitudinària, sempre creixent, i evidentment havíem d'agafar el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el senyor Ferran Aril. Ferran, què tal? Bona tarda i enhorabona, novament, per aquesta nova edició i per tots els grans esdeveniments que està fent la federació des de fa molts anys.
2: Sí, molt contents, de veritat. Gràcies, en primer lloc, i molt contents perquè la resposta dels clubs és molt important. Cada cop estem en un moment de creixement més elevat, i, en definitiva, jo crec que avui era d'una manera també cloure la temporada, una temporada que ha estat exitosa en molts aspectes, i sobretot doncs, que els clubs se sentin representats aquí, que se'ls pugui lliurar els premis a tota aquella gent que d'alguna manera han entrat en una situació capdavantera doncs, aquesta temporada.
1: Ho deia en el discurs que moltes federacions potser s'emmirallen a la bàsquet, inclús les autonòmiques. Dona la sensació, i sense conèixer com estan les altres federacions, que la Federació Catalana de Bàsquet està en un moment de salut molt i molt bona.
2: Sí, la veritat és que sí, vam sortir de la pandèmia, que com tots sabeu, per tothom van ser uns anys molt difícils, però la veritat és que ara estem en un moment òptim, amb un creixement sostingut però important a nivell de llicències, i crec que en general les coses estan sortint bé, els clubs estan molt amb nosaltres, amb el sentit de que les idees que ens van sortint les volem compartir i que d'alguna manera els clubs s'ho vegin com una cosa seva. I crec que aquest és clau perquè puguem treballar tots de la mà.
1: Algun però, algun punt d'autocrítica, alguna cosa que vostè hagi vist i digui, això ho hem de millorar i ho treballarem?
2: Bueno, sempre hi ha coses que es poden millorar. A nosaltres ens preocupa molt el tema de la violència, més que les grades, més que la pista, a les grades, no? És un tema que ens preocupa perquè això va amb un creixement. Pel bàsquet, amb sort, encara no hem arribat a límits complicats, però sí que hi volem posar fre d'entrada per evitar que ens anem a més. Aquest potser és el repte que tenim a part de lo que és l'esport, clarament, no? I amb aquí hem de treballar. I en quant als clubs, nosaltres percebim que hi ha una bona sintonia amb tots, evidentment, amb una temporada llarga, amb 420 clubs, sempre hi pot haver algú que estigui molest per alguna cosa, i nosaltres escoltem a tothom, i si amb algú ens hem equivocat, evidentment, intentarem posar-hi remei, però jo penso que en aquests moments podem estar contents de com es desenvolupa i de que, jo repetiré sempre, la clau per nosaltres és treballar de la mà dels clubs i intentar, dintre les nostres possibilitats, organitzar totes les competicions i totes les activitats que d'alguna manera els clubs vegin que els hi poden encaixar al seu dia a dia.
1: Clar, més enllà d'aquest camí de roses que dona la sensació a la federació, algun club d'aquests 420 deu estar o enfadat o molest. Què li diria, si fos el cas, clar, evidentment?
2: Jo li diria, i ho saben, que la federació tenen la porta oberta i a mi personalment poden trucar-me quan ho necessitin. Jo m'agrada ser proper als clubs i qualsevol problema, qualsevol cosa, m'agradaria que vinguessin, que ho poguessin parlar i a veure si entre tots li podem trobar una solució. Jo, evidentment, sóc molt conscient que en 420 clubs, 2.500 partits cada cap de setmana, alguna cosa ha de passar. No som perfectes i, per tant, pot ser, però en realitat el que percebem, com deia abans, és que la situació és bastant tranquil·la en aquest aspecte. Però, repeteixo, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol cosa que puguin els clubs pensar o que creguin que no ho estem fent bé, doncs estem per escoltar-los i per intentar tots plegats trobar solucions.
1: I amb aquest acabo, gir de 180 graus, demà el partit de la selecció catalana, una cosa més en la qual s'ha d'estar orgullós d'aquesta federació.
2: Sí, bueno, és molt difícil, és molt difícil perquè, com sabeu, els clubs entre la competició nacional, entre l'Eurolliga i les competicions europees, és molt difícil encaixar unes dates, és molt difícil també, s'ha de respectar el període de vacances dels clubs. Aquest any hi ha finestres arriba a l'agost, al setembre ja comença la pretemporada, era molt difícil encaixar-ho. Jo, en primer lloc, agrair sobretot als clubs la seva predisposició, tant a clubs com a jugadors, com a tècnics, perquè és molt difícil trobar un rival, és molt difícil trobar instal·lació, és molt difícil poder-ho organitzar tot. I la veritat, quan veus que te'n surts, per nosaltres és important. I com els deia avui als jugadors a l'hora de dinar, volem que sigui la festa del bàsquet, independentment del resultat, que si guanyem, doncs molt millor, no? Però que sigui una festa del bàsquet i que tothom es diverteixi i que continuem portant la nostra selecció aquí, que crec que també és molt important.
1: Ferran, moltes gràcies i a seguir treballant, seguir fent aquesta bona feina que esteu fent.
2: Gràcies a vosaltres. We'll be right back.
0: Vinga, 9 i 12, darrer cap de setmana del programa en aquesta temporada 2025-2026, una campanya plena d'èxits i també decepcions a l'esport català i que, com cada any, intentem resumir-vos abans de dir adéu a la temporada. Avui ens centrarem en el futbol i si hi ha un equip de casa nostra que ha regnat per sobre els altres és el Barça femení, que ho ha guanyat tot en l'any de l'adéu d'Alexia Putellas. Espanyol i Badalona Women continuaran a la Lliga F amb les blaugranes, mentre la primera federació, el filial del Barça, va guanyar la Lliga, mentre AM i Europa perden la categoria. Ens ho explica en detall tot plegat l'Anna Freixa.
3: El Barça torna a regnar el futbol estatal i europeu. Les blaugranes no han tingut rival i han guanyat els 4 títols que han disputat aquesta temporada. Lliga, Copa, Supercopa i Lliga de Campions. La quarta Champions de la història va arribar amb una golejada per 4-0 sobre el totpoderós Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que es va veure superat pel que havia estat el seu ajudant, Pere Romeu.
4: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia.
3: 5 jugadores del Barça van ser escollides en l'11 ideal de la Champions. Alexia Putellas, que també va guanyar el guardó a la millor jugadora del torneig, a banda de la pitxitxer de la Champions amb 11 gols, Eva Payor, Mapi León, Patrick Guijarro i la portera Cata Coll.
5: Ha estat un partit increïble, ha sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui de matí ho dèiem, que guanyaríem, i s'ha estat. Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria 0, així com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
3: La temporada blaugrana queda marcada també per la lesió que ha tingut apartada dels terrenys de joc durant 5 mesos a Aitana Bonmatí i, per sobre de tot, per l'adéu de la reina. Alexia Putellas anunciava la seva marxa després de 14 temporades i 30 títols com a blaugrana, esdevenint la segona màxima golejadora històrica del club, només superada per Leo Messi.
6: He pogut complir el meu somni. Una història perfecta. Ahir sentia un buit gegant, o sigui, em feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. Jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present. La meva història serà amb el Barça i això no ho canviarà ningú. Has estat 14 anys i si mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
3: De l'11è títol de Lliga del Barça, la Lliga F ens deixa la permanència plàcida dels altres dos equips catalans, l'Espanyol de Sara Monforte, renovada fins al 2028.
7: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. Per mi és un repte, les dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poder mirar una mica més el món.
3: L'Espanyol ha viscut també moments per al record, com la retirada de Judit Pablos, 8 temporades després.
8: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida. Moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens, al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia... Sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
3: Qui també s'ha salvat amb molts punts de marge és el Badalona Women. En un any, amb canvi a la banqueta, el mes de novembre, Mar Ballester s'ha guanyat la renovació i la pròxima temporada començarà des de l'inici.
9: Vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada, crec que hem fet les coses molt bé durant un tram doncs, ja llarg de la temporada i ara sí que busquem cada any és millorar, és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i aquest serà l'objectiu sobretot de cara a la temporada vinent.
3: No han anat massa bé les coses, ha estat a Primera Federació. Malgrat que el Barça B ha revalidat el títol de Lliga, la categoria es queda només amb un equip de casa nostra. I és que AEM i Europa han descendit. En el cas de les lleidatanes, de manera cruel. En una temporada que havia començat amb Joan Becardit a la banqueta i jugant al camp d'esports, la mala dinàmica va provocar el retorn dels requesens i la tornada de Rubén López a la banqueta. Quan semblava que acabaria salvant-se i fins i tot amb opcions d'entrar a play-off en l'última jornada, la derrota a València i la combinació de resultats dels rivals van fer que l'AEM perdi la categoria 13 temporades després.
10: Compromís meu amb l'AEM des que he arribat, des dels anys ha sigut molt gran, les jugadores també, tenen un increïble sentiment per l'AEM. I estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips, i ara mateix ho sentim molt per l'AEM.
3: L'Europa acompanyarà l'AEM en el descens a Segona Federació després d'una temporada molt irregular, en què va pesar molt haver sumat un únic punt a domicili per a l'equip de Nani Aces.
11: Avui és un dia molt trist pel club i per les jugadores, jo crec que no se'ls hi pot demanar més. Ens han faltat moltes coses, hem de fer autocrítica totes. Les jugadores han de fer autocrítica pels moments que no hem estat bé, staff per suposat, perquè ens hem de mirar des del primer dia fins avui coses que podem millorar, i en la part que em toca a mi, en la part de club, òbviament, el club ha de seguir fent un superesforç, perquè ja hem vist que amb això no és suficient, que no només nosaltres, Oviedo, potser Betis, que són equips que tenen estructura professional, i sé que estic seguríssima que a partir de demà començarem a treballar en el projecte nou i tant de bo poder tornar a la categoria, però tornar d'una manera molt més sòlida per intentar quedar-nos de veritat.
3: AEM i Europa, per cert, es van enfrontar a la final de la Copa Catalunya amb victòria per a les lleidatanes per 3-2.

0: amb Ignasi Trapero, en joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, el Barça de Hansi Flick continua manant a les competicions estatals, però manté el compte pendent de la Champions. L'equip blaugrana ha guanyat enguany Lliga i Supercopa en la temporada de l'adeu de Lewandowski o de la reelecció de Joan Laporta com a president. De la seva banda, l'Espanyol va fer una primera volta espectacular i una segona de molt dolenta, però afortunadament es va acabar salvant. I la mala notícia va ser per al Girona, que consuma un descens inesperat a segona divisió. El resum és de Jordi Cochran.
2: Barça, Espanyol i Girona han viscut una temporada de contrastos. Els blaugranes encetaven el curs, sent el segon any amb Hansi Flick a la banqueta. L'objectiu, com sempre, guanyar títols. I el mes de gener va arribar el primer, la Supercopa d'Espanya. Rafinha, amb 4 gols entre la semifinal i la final, va ser dels jugadors més destacats.
3: Es un título y al final tenemos que dar el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar y creo que lo hemos hecho muy bien. Los dos partidos. Yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente.
2: Victòria contra l'Atlètic a les semis i triomf contra el Madrid a la final. A la Champions i Copa del Rei, però, el Barça va entrebancar amb la mateixa pedra, l'Atlètic de Madrid. La Lliga va ser aleshores el centre de tots els esforços i el destí va voler que, per primera vegada a la història, el Barça podia proclamar-se campió guanyant el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. Hansi Flick ho sabia.
4: Estic centrat només en aquest partit. No és un partit normal, és especial per tothom, també per mi. Volem guanyar la segona Lliga consecutiva.
5: It's not normal.
4: És increïble, no és normal, i això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
2: I el Camp Nou va viure una nit màgica. ...2-0 a favor dels culers i campions de Lliga per 29a vegada. Les paraules del capità Ronald Araujo.
6: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos, pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras os mereixés, nit així, visca el Barça i visca Catalunya!
2: Una temporada en clau blaugrana que també ha estat marcada per les eleccions a la presidència. Joan Laporta va guanyar els comicis amb un 68% dels vots, mentre que Víctor Font va obtenir un 30%. Laporta va ser reelegit en el càrrec.
7: Aquest club meravellós que tenim, el Barça, un club on encara els seus socis i les seves sòcies voten per decidir qui els representarà. I això és únic al món, aquesta exaltació de barcelonisme.
2: Una temporada dels i baixos que també ha viscut l'Espanyol. Els blanquiblaus van signar la seva millor primera volta en els darrers 15 anys, amb 34 punts i ocupant la cinquena plaça. Però els cans de sirena de classificar-se per Europa van passar factura, segons el tècnic Manolo González.
8: Amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem anar a Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres, que això és el més greu.
2: Una segona volta per oblidar, amb l'amenaça del fantasma del descens, però amb l'objectiu aconseguit de la salvació, en la penúltima jornada amb la victòria contra Osasuna.
9: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Perquè hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
2: La nota negativa l'ha protagonitzat el Girona, amb el record de disputar la Champions l'any passat, però que enguany ha acabat amb el descens a segona, en l'última jornada davant l'Elx.
10: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços.
2: Unes paraules de Michel que també han estat el seu punt final a la banqueta del Girona.
1: Vinga, 9 i 25 minuts i continuem també ara amb notícies d'actualitat aquest dissabte. I és que si a les últimes setmanes us hem estat destacant els triomfs de Paula Blasi, avui una altra ciclista catalana, Mireia Benito, doncs que també ha aconseguit un triomf important.
5: Sí, una Mireia Benito que ja acabava cinquena, a la volta, doncs, el campionat d'Espanya ha aconseguit un doblet. Avui en ruta s'ha imposat a Sabiñánigo i dijous havia estat primera en la contrarrellotge, una contrarrellotge que havia aconseguit guanyar en les últimes 4 edicions. Per tant, aquest doblet avui en aquesta cursa en ruta s'ha imposat en primera posició, Sara Martín en segona i Paula Ostit ha estat a tercera.
1: Doncs això deia Mireia Benito, la ciclista de Llorenç del Penedès, en arribar i aconseguir aquest doble campionat d'Espanya.
11: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo. Y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
1: Doncs Mireia Benito triomfant. Per cert, que a les xarxes Paula Blasi ha fet precisament un reconeixement a la Mireia Benito felicitant-la per aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Orgull de L, orgull de G.
6: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
7: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
8: ¿Sabías que...?
9: ¿Cómo es desencadena una tempesta de estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, som els de l'Enjoc. Una de les últimes grans notícies de la temporada per l'esport català és l'ascens ara fa 8 dies, ascens a segona divisió, del Sabadell, 5 anys després de l'última presència a la categoria de plata masculina del futbol estatal. Un Sabadell, per cert, que a les últimes hores ha confirmat la no continuïtat d'Alan Godoy, David Estals i Sergi Segura. Una temporada de somni que ens resumeix Adri Arroyo des de Ràdio Sabadell.
2: Som equip del futbol professional! Ara sí! El Sabadell, per la porta gran!
3: Ha passat una setmana ja i encara es fa difícil assumir tot el que va succeir divendres de la setmana passada. El Sabadell ha tornat 5 anys després. El futbol professional necessitava guanyar la tornada de la final del play-off contra el Zamora i no només ho va fer, sinó que va acabar golejant en un partit molt petit i molt estrany.
2: Escudero, el pal, el rebot, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, marca el Sabadell! Marca Neco!
3: La temporada 25-26 del conjunt arlequinat ha estat per emmarcar realment. Venia ja de pujar l'any passat des de segona federació, ho va fer a Múrcia. No serem els més guapos, però sí els que més treballarem, va prometre el nou entrenador Ferran Costa. Un equip amb orgull, amb amor propi, el que més cops ha liderat el seu grup de primera federació aquesta temporada, tot i no estar a cap travessa de la part alta a l'inici, arribant a tenir fins a 5 punts d'avantatge respecte al segon. En el tram final va ser un frec a frec a tres bandes, Eldense, Sabadell i Atlético Madrileño. He citat dos cops del míster. Una tercera cita que ha repetit durant tot el curs és allò de l'objectiu de veure plena la nova Creu Alta. I no és que l'hagi complert un cop, no, sinó tres. Faltant una jornada per al final de la Lliga regular contra l'Antequera, primera vegada que es penjava el cartell de no queden entrades i, a més, gerra d'aigua freda. El Sabadell podia arribar a l'última jornada a Tarassona, depenent d'ell mateix, sense fer-ho, però encara amb opcions, o ja sense la possibilitat matemàtica de ser campió. I va ser la tercera, amb la derrota, una de les dues úniques de tota la Lliga a casa, Sabadell, i per tant va tocar fer-ho pel camí llarg, pel difícil, via play-off. Però en això el Sabadell és especialista, té un màster i ha signat dues remuntades contra el Real Madrid-Castilla, primer a semifinals, 2-0 a Valdebebas, 3-0 a la Nova Creu Alta i a la final davant del Zamora, 1-0 al Ruta de la Plata i 4-0 a Sabadell. Si era difícil resumir la final en un minut, també ho és el sentir del vestidor. Per aquest ordre, Arthur Bonaldo, Albert Urriols, Agus Coscia, Joel Priego i Eneco Aguilar sobre la mateixa gespa en el postpartit als micròfons de Ràdio Sabadell celebrant l'ascens.
4: No tiene nada que ver. Poder ascender en el pasado ha sido una maravilla, pero poder ascender aquí en la Nova Creu Alta con nuestra gente lo voy a recordar para toda mi vida. Lo voy a contar a mis nietos esa historia.
5: Ha sigut un any màgic, un any que he gaudit cada dia per arribar aquest dia d'avui, que no s'emborrarà de la meva ment en tota la vida. El millor dia de la meva vida.
6: Es imposible. Depende para quién. Para este equipo no hay nada imposible. Lo demostramos todo el año, teníamos hambre, lo hablamos, hicimos más esfuerzo que todo, nos dejamos el alma. Gracias a Dios se nos dio.
7: Estem en un núvol completament. Són molts mesos lluitant. Ho hem estat a punt de tocar durant diverses jornades, ens va caure, vam arribar al play-off, que potser la gent tenia dubtes, comencem el play-off d'aquella manera, però l'equip ha creat una mentalitat que és increïble i al final vindre aquí amb un resultat de 2-0 a baix i treure'l contra el Castilla i tornar a vindre ara i veure la Nova Creu Alta plena és un plaer.
8: Vull demanar perdó perquè vaig arribar i van primers i els he deixat segons, així que he sofrit per culpa meva.
3: I l'hem esmentat tres cops, però encara no l'hem escoltat. Ferran Costa, menció a part totalment, l'entrenador que ha signat unes estadístiques descomunals. Millor defensa de la Lliga, rècord de porteries a zero de la història del club amb 24, segon equip acabat d'ascendir a més puntuació de la història de Primera Federació i també el segon que puja directe des de segona ref fins a Hypermotion, l'equip de tota Europa de les principals categories que més setmanes va mantenir la condició d'invicte. I ens hi podríem estar tot el reportatge sencer perquè són xifres increïbles. Ferran Costa no oblidarà mai el seu primer any a la banqueta de la Nova Creu Alta.
9: Ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina. El que estem visquent és màgic. Diria que ningú donava un duro per nosaltres, no és veritat. O sigui, aquesta afició sempre ha cregut que temporades hi ha moltes, però que aquesta podia ser especial.
3: Fa 6 anys

0: El Sabadell va pujar a Marbella. Era època de pandèmia. El play-off es va jugar en una bombolla. No hi va haver públic, ni celebracions, ni actes oficials, ni tan sols gent a les graderies la temporada següent, a segona. I l'aventura al futbol professional va durar només un any. L'afició mereixia una festa com la de l'últim cap de setmana. Perquè sí, malgrat tot, i havent passat fa tot just un any pel pou de la segona federació, el Centre d'Esport Sabadell torna a ser equip del futbol professional.
1: I qui es va quedar només dos partits a pujar a segona va ser l'Europa, en la seva primera temporada a primera federació, amb un dels pressupostos més baixos i expulsats del Nou Sardenya per la norma de la gespa natural. L'equip de la Vila de Gràcia ha fet una temporada espectacular, en bona part gràcies als 25 gols del pitxitxi de la categoria. Jordi Cano.
2: Doncs 3-3, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
1: I l'altre revers de la moneda ha estat el Nàstic de Tarragona, que partia com un dels favorits per pujar a segona i ha hagut de patir fins a l'última jornada per garantir la permanència en una temporada amb molts canvis a la banqueta i crispació social amb la directiva. Òscar Sanz, capità del Nàstic.
3: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
1: I un altre dels triomfadors de la temporada pel que fa a futbol ha estat el Sant Andreu. Els quadribarrats han guanyat la Lliga de manera brillant i s'estrenaran a primera federació, tot esperant que l'Ajuntament de Barcelona compleixi el compromís de posar gespa natural a Narcís Sala. La decepció va venir de la mà de l'Atlètic Lleida, que baixa a tercera. Tot plegat ens ho explica Toni Castro.
4: El Sant Andreu ha regnat en una temporada segona federació que va començar amb dubtes, però que es va redreçar amb una segona volta espectacular. Dies després que el tècnic Nacho González patís un infart, els quadribarrats van assolir l'ascens amb el triomf per 2-1 sobre el Reus amb un gol de penal de Josep Senyer.
5: Sabíem que seria llarg, que no seria fàcil, perquè davant teníem un gran rival, també jugàvem nosaltres doncs, amb aquesta tensió de voler aconseguir-ho quan abans. Bueno, crec que ha sigut un partit pues llarg, intens, de jugar, pues de saber-lo jugar, hem sigut sòlids en defensa, crec que s'ha donat el guió perfecte.
4: L'ascens de primera federació ha comportat el mateix problema que va patir l'any passat l'Europa, ja que la normativa obliga a jugar amb gespa natural. A finals d'abril, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a posar gespa natural a tots dos estadis i el Club Quadribarrat ja ha anunciat que les obres haurien de començar a l'agost per poder jugar a partir del novembre. José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu.
6: Com si estiguéssim visquent un nou ascens, i la veritat que molt contents perquè donem la notícia que tots estàvem esperant, que era que la Unió Esportiva Sant Andreu continuarà jugant al Narcís Sala, que jo crec que era clau pel nostre projecte i també evidentment pel Club Esportiu Europa, que també és una bona notícia que també pugui tornar a casa seva.
4: Música. L'altre equip català que ha destacat a la segona federació ha estat el Reus Rebis. En la primera temporada de la categoria, l'equip de Marc Carrasco ha culminat un projecte de 5 anys en què ha aconseguit 3 ascensos de la segona catalana a la segona federació. I enguany va arribar a les semifinals del play-off d'ascens, on va caure amb l'Ourense. Carrasco deixa l'equip per entrenar al Madrid C.
7: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo. Teníem un desig molt gran i això ens deixa dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent.
4: Terrassa, Barça B, Espanyol B i Girona B van lluitar pel play-off en diversos moments de la temporada, però es van quedar sense el premi. A la zona baixa, la bona notícia va ser la treballada permanència de l'Olot. Sergi Marcillo, jugador de l'Olot.
8: Aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornarem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només al play-out. L'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.
4: L'únic descens català a tercera ha estat el de l'Atlètic Lleida, un any després d'haver comprat la plaça vacant pel descens administratiu de Lleida al 2025. Xavi Bartolo, president de l'Atlètic Lleida.
9: Assumir aquest fracàs i hem de preparar la temporada que ve doncs, amb la màxima il·lusió per tornar-ho a fer millor i per tornar a il·lusionar la gent i per tornar a ser candidats la temporada que ve a lluitar per recuperar la categoria que perdem aquesta. Ara estem assumint una mica el descens, estem preparant el projecte de l'any que ve a tercera. No sé si en un moment determinat aparegués alguna plaça, si ens ho plantejaríem o no. L'any passat ho vam fer. I tot i que aquest any no ha sortit bé, crec que si en el seu moment aparegués aquesta plaça i consideréssim que tornés a ser una oportunitat interessant, doncs per què no?
4: La plaça de l'Atlètic Lleida, segona federació, l'ocuparà el Manresa, brillant campió de la tercera federació.

0: Vinga, 9:42, ens ho deia ara el Toni, el nom propi de tercera divisió aquesta temporada ha estat el Manresa. El conjunt del Bages va sorprendre els cocos i teòrics favorits de la categoria, com ara Badalona, l'Hospitalet, Cornellà, i es va imposar brillantment a la Lliga, aconseguint un merescut ascens per tornar a segona federació 2 anys després. Ens fa el resum de la temporada tercera Jordi Cervantes.
1: El Manresa s'ha proclamat campió del grup 5è de tercera federació i ha aconseguit l'ascens directe 2 anys després de perdre la categoria. Els de Sergi Trullà es van certificar el títol de forma matemàtica a l'abril després de golejar el Badalona 4-1 en el duel directe pel lideratge.
2: Sí, és cert que a principi de temporada no érem un dels noms per estar dalt, però bueno, l'equip a la pretemporada ja va fer una molt bona pretemporada, l'equip a poc va agafant confiança i al final bueno, ja s'ha vist que l'equip gaudeix molt al camp, com avui hem fet contra el Badalona, i bueno, la gent tenia molta gana, molta ambició, i al final ens ha servit per ser campions.
1: En la promoció d'ascens, el Badalona i el Cornellà van enfrontar-se en segona ronda després de superar els respectius rivals, Ospi i Vilanova. Una eliminatòria que va superar el Badalona per 3-0 després de remuntar un 4-1 advers. Però el Badalona no ha pogut protagonitzar una segona remuntada. El 2-0 de la tornada de la final del play-off contra el Compostela ha estat insuficient per capgirar el 3-0 de l'anada a Terres Gallegues.
3: Yo solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compos puede triplicar o cuadriplicar a Cornellà, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compos, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
1: Els equips que baixen a Lliga Elit són Canvi d'Alet, Vic i Lleida. Posteriorment, l'equip del Segrià va entrar en fase de liquidació, ofegat pels deutes, tot i els bons desitjos del seu entrenador, Jordi Cortés.
4: Vida, ja més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta feina al despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor o grup inversor que hi hagi darrere es prengui això com s'ha de prendre, no? Seriosament i amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a 1 any ni a 2, sinó a 10 anys.

0: I la categoria d'elit del futbol català ha tingut en guany 3 triomfadors. Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet, que han aconseguit l'ascens. I la temporada vinent competiran a Tercera Federació. Ens ho explica Albert García.
1: Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet són els equips de Lliga Elit que han aconseguit l'ascens a Tercera Federació. Els de Moncada i Reixac es van proclamar campions de Lliga gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat i arriben a tercera per primer cop en la seva història. El seu president, Òscar Pérez, reclamava suport a l'Ajuntament.
2: Para que el equipo pueda competir en tercera red, pueda llevar el nombre de Moncada con orgullo y en todo lo alto, pues sí que es verdad que tenemos que tener al Ayuntamiento un poquito más de la mano, porque todo cuesta mucho y sin Ayuntamiento este proyecto no, es que no puede seguir para adelante, porque necesita mucho dinero e instalaciones y demás cosas.
1: De la seva banda, el Martinenc, el club del Guinardó, torna a tercera 7 anys després de la mà del tècnic Toni Carrillo.
3: Sí, per tot, sobretot pel club. Al final aquí estem... El club està per sobre de tot. I la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys del projecte, doncs, col·locar l'equip a categoria nacional. Ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrea a la categoria nacional.
1: L'última plaça d'ascens ha estat per a la Pobla de Mafumet. El filial del Nàstic va superar el Rubí primer i el Sant Mauro després, que al seu torn va eliminar el Prat. Dani Vilagut és l'entrenador de la Pobla.
4: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble, i jo crec que ens ho mereixem, perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que avui hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
1: Baixat de categoria, Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.

0: 9 i 48 minuts, us ho dèiem al principi del programa. Aquest vespre que s'estan celebrant al Cinemas Movie Aribau aquesta 43a edició de la Festa del Bàsquet Català. I Jordi Cervantes, que ens demana pas amb més protagonistes. Jordi.
1: Doncs realitzada, seguim en aquesta ronda d'entrevistes i agafem l'MVP de la Supercopa masculina, el Xavi Roqueta, jugador de l'Artés. Xavi, què tal? Bona tarda i felicitats.
2: Bona tarda, merci. Individualment, què representa per tu ser escollit MVP d'un equip que ha estat imparable aquesta temporada, no?
3: Individualment estic molt, molt agraït. Sí que jo sóc partidari que els premis individuals sempre venen acompanyats d'un bloc, d'un equip. En el nostre cas, penso que hem quedat primers dos anys consecutius, hem pujat dues categories i sobretot no ha anat per moltes grans individualitats, sinó més conceptes defensius, en grup, i això ens ha ajudat molt. Aleshores, jo per la meva part porto dos bons anys, aquest any he tingut aquest reconeixement i molt content per això, però sobretot pensant en la part col·lectiva.
1: Una part col·lectiva que, com bé deies, porta dos cursos, dues temporades pràcticament de somni. Imagino que no us voleu despertar, perquè han estat espectaculars aquestes dues temporades.
3: Totalment. I ara sí que també sabem que aquest any, quan hi vam entrar, no teníem pensat que acabaria d'aquesta manera. L'objectiu principal, ja que no hi havia molts canvis a l'equip, doncs dius, categoria nova, segurament serà mantenir-nos o pensant així en clau competició. A mesura que anàvem passant els partits vèiem que podíem seguir creixent i ho hem anat fent, sobretot sempre amb una estratègia i uns conceptes molt clars que tiraven més de la part de defensa i grupals que de conceptes individuals. Ara, aquest any, una categoria nova, més difícil i segurament molt més nova per tots els jugadors que hi ha. Segurament no serà igual, però bueno, s'ha d'entrar-hi i s'ha de veure.
1: Xavi, gràcies i ara gaudir de l'estiu. I també, com no, estem amb la MVP de la Supercopa, la Clàudia Hernández, la jugadora del Club Bàsquet Castelldefels. Clàudia, què tal? Bona tarda i felicitats per l'MVP.
4: Moltes gràcies. Molt contenta d'haver rebut aquest premi i, òbviament, també gràcies a la part de l'equip que ajuda diàriament a que podem rebre aquests premis individuals.
1: És un premi que tots ho comenteu, eh? Sí, és individual, però és gràcies a l'ajuda de l'equip, que és una obvietat.
4: Sí, sí, òbviament, si al final no tenim aquesta cohesió d'equip o dins de la pista encaixem tan bé, no seria possible jugar de la manera que hem jugat i tampoc seria possible que destaquéssim també individualment com ho hem fet aquest any totes.
1: Anem cap al final de la temporada, ara parlarem de la resta, però ja us heu recuperat, ja heu passat pàgina, imagino que costa d'aquella derrota, d'aquell no ascens per un sol punt.
4: Sí, la veritat que va ser bastant dolorós. Els primers dies ho hem passat fatal. Me'n recordo la primera nit que no ens vam anar a dormir fins al matí totes juntes, però bueno, al final passa el temps i ho has de pensar una mica en fred i la temporada és increïble, encara que nosaltres no la sapiguem veure tan increïble per aquest fet, però al final és algo que és històric i al final intentarem lluitar un altre cop l'any que ve i poder-ho aconseguir.
1: Paral·lelisme en el CB Artés, igual que vosaltres, el CB Castelldefels, nou equip a la categoria, suposo que per salvar-la, però van passant les jornades, esteu allà dalt, esteu allà dalt, el cap què passa? Ai, ai, ai, que la tornarem a liar.
4: Bueno, al principi és això, vam començar la temporada un equip nou sense cap esperança d'arribar a on hem arribat. Al final és un equip que la meitat ve de fora, no sabem com anàvem a encaixar. Llavors, jo sincerament, individualment, pensava que era mantindre la categoria i fer un bon paper a mitja taula, però bueno, van passar les jornades i a mitja temporada peus invicta i que tothom diu que han anat a les fases i, home, doncs tu comences a plantejar i a posar-te aquest objectiu, que és anar a fases i pujar.
1: Clàudia, vacances merescudes, a gaudir-les i després de tornar a intentar. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Clàudia Hernández, jugadora del Club Bàsquet Castelldefels, en aquesta edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. 9 i pràcticament 53 minuts, darrers 4 minuts del programa. I volem doncs, comentar també altres aspectes de l'actualitat d'aquest dissabte, us ho dèiem en titulars, Anna, l'Anna Comet ha guanyat la marató de la Garmin Epic Trail.
5: Sí, s'ha acabat imposant en aquesta marató, que evidentment són 42 quilòmetres. S'ha acabat emportant la victòria, a més, amb un bon temps, de 5 hores, 30 minuts i 58 segons, per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González. Això està passant a la vall d'avui, on demà hi haurà una altra prova destacada, amb també opcions de victòria catalana. Serà l'Sky, 24 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.900 metres.
0: I demà, ben pendents de l'hoquei patins, ho podrem veure més a les televisions locals i a la xarxa més. Aquest Vilafranca Manlleu que ha de decidir quin equip puja a hoquei lliga masculina.
5: Sí, el Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar disputant aquest play-off. S'havia quedat aturat, l'anada s'havia jugat el 30 de maig i ara ha resolt, doncs, que s'ha de continuar jugant i, per tant, demà serà la tornada. A l'anada havia guanyat el Vilafranca 2-3, demà a 1:15 del migdia jugarà, doncs, aquesta tornada a la poliesportiva de Vilafranca de la Penedès. Amb aquest 2-3, com dèiem, del Vilafranca d'avantatge, sabrem qui acaba pujant. Recordem que l'altre equip que ha pujat és el Lloret i queda pendent saber què farà l'Igualada B amb la seva plaça.
0: Doncs n'estarem ben pendents. I un altre nom propi avui de dissabte, nadador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Cadavall, que va tutar el rècord dels 50 metres braça, deixant-lo en 27 segons i 30 centèsimes. A més, aconsegueix la seva tercera marca mínima per als europeus de París. Dos minuts per acabar el programa i us direm també que els flamants campions de Lliga de Futbol Sala, el Barça, tres anys després, el dijous, van aconseguir guanyar a Múrcia novament el títol de Lliga, la vuitena de la història. Ho van celebrar ahir, un sopar de celebració a un restaurant de Castelldefels i en aquest sopar vam escoltar veus d'alguns dels jugadors o del mateix president de la Barça. Jean-Pierre Gisel Costa Pito deia això.
6: Estábamos ahí en una final de Copa de España, perdimos y luego intentamos ahí la Copa del Rey, no voy a decir, pero yo creo que el objetivo principal era volver a la Champions y ganar la Liga, y también ganar algún título y conseguimos lograr ahí con la Liga y temporada que viene Champions también.
0: I de la seva banda, el president del Barça encara, Rafael Juste, també doncs, destacava el valor que té aquest títol de Lliga després de dos anys en blanc.
7: Hem guanyat, és la vuitena Lliga. Només hem perdut tres partits aquesta temporada, fent un futbol que ha enamorat, i ara m'ho deia en Javi, l'entrenador, que la gent es torna a engrescar amb el futbol sala, i això és una gran notícia, no?, per la família blaugrana i per tots els socis i sòcies que els hi han donat una altra alegria en forma de títol de Lliga.
0: Doncs felicitats al Barça i felicitats també a la Mireia Benitus. Ho dèiem, que ha estat campiona d'Espanya en ruta. S'ha imposat a la prova en ruta avui a Sabiñánigo. Dijous ja ho havia fet a la contrarrellotge i així ho celebrava en arribar.
8: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo. Y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
0: Doncs felicitats a la Mireia Benito i felicitats a l'Anna Freixa. Gràcies, Anna, bona nit.
5: Gràcies, Ignasi, bona nit.
0: Ens retrobem demà. Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cocarana a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
6: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
4: Salut activa.
7: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. El 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 177. I sí, senyors, arrenquem l'últim programa de la temporada. Ara sí, és el moment d'entrevistar ni més ni menys que uns autèntics cracs de Sant Feliu de Codines. Estic parlant ni més ni menys que de l'Albert Serrats, conegut com a DJ Massi.
2: Bona nit.
1: Què tal? Com estem?
2: Molt bé, Charlie.
1: Ivan Casas, DJ Terrible, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Francesc Esturgó, DJ Cat.
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: Miquel Sanz, DJ Mike.
5: Hola, bona nit.
1: També hem d'esmentar el Marc Cuní, DJ Cuní, i el Joan Paré, DJ Calambre. Vamos a darle cana a l'ampista també de la tienda. Tots ells són els membres de la tienda, una discoteca de Sant Feliu de Codines que fa ni més ni menys farà per la festa major la friolera, que dirien en castellà, de 25 anys.
2: Primaveres.
1: 25 primaveres. I tardors, i estius,
4: sol,
1: hiverns, cada dia de sol a sol i de lluna a lluna, no?
3: I que tant,
1: diríem.
3: I que no falti.
1: I que no falti. Bueno, si voleu, doncs ja us llenço doncs la primera pregunta, que la tinc aquí...
2: Dispara, Charlie,
1: al paperet, a la meva xuleta. Em contesteu qui vulgueu, eh? Vull dir, qui se...
2: Anirem fotent.
1: Anireu foment.
2: Sí, sí.
1: Com va néixer la idea d'obrir la tienda i quin ambient musical hi havia a Sant Feliu de Codines en aquell moment? Ara agafeu el DeLorean, 25 anys enrere, i ja em podeu explicar una mica.
2: Qui ens explica això?
4: Bueno, això és una mica llarg, ho resumirem, no?
1: Perquè sí,
4: si no,
1: sí.
4: No ens en anem ni demà. Però tot neix, bueno, a través de pues, un local molt petit que tenia el meu pare a Sant Feliu.
1: Uh-huh.
4: A dia d'avui és on dormo amb la meva dona, o sigui que imagina't com ha acabat la història. Però aquest local, precisament, la sala d'avui en dia que es diu La Tienda, es diu així perquè era una botiga que va muntar el meu pare de confecció, de tèxtil, i quan ell pues, la va tancar, jo me la vaig quedar i vaig començar a muntar pues, una mica, diguéssim, la sala.
1: Uh-huh.
4: Em va comprar pues, els plats...
2: Pastisseria, Esturgó, pastisseria.
4: Va ser la pastisseria Serrats, és veritat. És veritat. Abans de tot això va ser la pastisseria.
3: Aquí tot està lligat.
2: Sí, sí.
3: Tot està lligat.
4: Era el destí, era el destí.
1: Era un bon pastís i
2: sí,
1: que,
2: bon
1: que hi veu acabar dormint i tot a la pastisseria.
4: Sí, sí. I bueno, una mica va néixer el nom d'això, no? Hi ha molta gent que potser no ho sap i precisament es diu La Tienda per la gent quan volia vindre a casa meva pues, a escoltar música o estar allà un ratet i tal, pues, precisament deien això, no? On te vais? Deien, pues vamos a La Tienda, a casa de l'Esturgó, i es va quedar pues, La Tienda. I, bueno, i així ha sigut una mica resumit de lo que, per què es diu La Tienda i com va néixer tot això, no?
2: Ni
4: també
2: més,
4: ha de dir un incís, que això potser DJ Terrible no ho té present, però jo era molt jovenet, que DJ Terrible ja feia potser un parell d'anys que punxava ell.
1: Mm.
4: Llavors, clar, aquí darrere la ràdio ell vivia i jo venia a casa seva a veure com ho feia.
2: Sí,
4: és a dir, que el meu mestre, per dir alguna cosa, pues, ha sigut sempre DJ Terrible, i el que em va fer pues, ser pues, DJ, que potser, si no hagués estat ell en aquell moment, no hagués sigut mai DJ, o sí, no se sap, no? Però com que el tenia ell com un referent, pues, va ser com, hòstia, mola molt el que fa aquest tio, i vam començar amb el...
3: Per casa meva passava tothom. Això tot s'ha de dir, eh? Per casa meva passava tothom venia a punxar, és més... Tota la colla d'amics que avui en dia segueixen sent els mateixos, quasi tots saben punxar. Per què? Perquè sí. Tots vam començar igual. A casa meva, al centre cívic, i tots ens vam dedicar al mateix. Jo vaig seguir, alguns ho van deixar-ho, no van seguir amb la constància, però bueno, Jo crec que tots hem començat amb la mateixa base.
2: Tots hem tocat plàstic, sí. Vinil. Tots hem tocat
4: aquella, aquella època l'Ivan ens feia les cintes de caset, per tots.
5: Ara ja seria qüestió de posar una acadèmia per disjòquis a Sant Feliu que es digués l'Acadèmia.
3: Però han sortit bons disjòquis d'aquí a Sant Feliu
4: sí,
3: de Codines.
4: Sí, sí.
5: Ojo, eh? En coneixem un que viu per aquí prop, el Rubói. Sí? Ni més ni menys.
6: Ja, tinc una bona escola.
3: Sí. I tant, i tant.
5: Adéu, mare de Déu. Bueno, seguim amb la segona pregunta, ja que ho resumiu tant, doncs ara us deixaré esplaiar una mica més. Ah, no m'heu contestat quin ambient hi havia, quin ambient sí, musical sí. Hi havia en aquell moment.
4: Bueno, en aquell moment era evident que la Màquina pues, era, jo per mi, ja maquinero, o sigui, jo parlo com a maquinero, però també parlo com a objectivament... que en aquella època la Màquina era el que ho petava més. O sigui, no hi havia ni reggaetons, ni
2: sort,
4: música,
2: per sort.
4: Ni competència alguna, no? La Màquina, al final, és un estil que podem estar orgullosos d'aquest país i, hòsties, l'hem de defensar a mort, sempre ho he dit. És un estil que molts llocs on anaves deien, hòstia, és que mola molt aquest rotllo que teniu, perquè tu te'n vas a Canàries i no sabien de què era la Màquina, no? I ho ensenyaves i la gent al·lucinava. I és una música que jo crec que en aquella època va ser l'hòstia.
6: Sí, sí, sí,
4: o sigui,
6: va ser punter.
5: Podríem equiparar la Màquina a la sardana, que és una cosa nostra.
4: Sí, sí, sí, nostra. Sí,
3: totalment de la
5: nostra. Gènere nostre.
4: I crec que no és només música, és una cultura i una forma de pensar la Màquina, que això pues, és molt xulo. Mm-hmm. És una comunitat molt diferent i que crec que al principi es va jutjar d'una manera que no es mereixia, mm-hmm. però s'ha demostrat que la Màquina és... És música, sensacions i festa sí, sí. I alegria bon rotllo, i bon rotllo.
5: Que el que diuen, que pel que jo havia sentit i he vist documentals i tot això, que era de la música de la ruta,
2: sí,
5: aquí va haver-hi un que la va accelerar i va dir, doncs,
2: correcte,
5: sí, la portem i això es dirà Màquina.
2: Al final, la Màquina catalana va ser, l'escrivien amb la K.
4: Sí,
5: Màquina. Està mirant l'Ivan sí. En plan de...
3: No, sí, sí, totalment correcte. O sigui, la Màquina, diguéssim, d'aquí és una branca que es deriva... de la ruta, i els productors aprofiten pues, per crear un nou estil, canviant algunes coses, però segueix sent un derivat de lo sí. Que venia sent la ruta.
5: Sí, sí. Totalment.
3: Un derivat.
5: I en una passada, a més, aquella època, si recordeu, hi havia Per què, sí. Pon Aeri...
2: Hòstia, n'hi havia moltes.
5: Hi havia,
4: Disco
5: què més?
4: Disco 8.
3: Escorpia, Chassis...
6: La festa...
5: La festa... La festa estava aquí a Caldes, no?
2: Sí. I després a Sant Celoni.
5: I a Sant Celoni també.
2: Sí.
5: I el Pon Aeri i Vallgorguina també, no?
2: Vallgorguina...
3: On hi havia el Pon Aeri i Vallgorguina és on hi havia la festa.
6: On hi havia la festa.
3: On la festa de Caldes va anar a Vallgorguina.
5: Llavors vale, van tancar... Va ser primer Caldes i després a Vallgorguina.
3: Correcte. Quan van tancar la festa a Vallgorguina van obrir el Pon Aeri en aquella sala.
4: A Chassis.
6: Bueno, podríem Chassis. Dir que vam començar la festa.
3: Sí, nosaltres vam criar allà.
2: Sí, sí.
6: Els
2: sí.
6: Nostres primers passos...
2: Pinitos són de la festa.
4: Tots anaven de festa a la festa i jo no podia entrar perquè era massa petit i deia, cabrons. Jo em quedava aquí Sant Feliu tirat.
6: Bueno, jo havíem anat a sessions de tarda, sí, perquè la sí. Nit era...
3: No, jo la nit sí que havia arribat.
6: Tu la nit sí, però jo encara no.
2: L'Ivan es nota que és més grandet.
4: Sí. Se li veu.
5: Recordeu quina va ser, perdoneu, la primera nit d'obertura de la tienda i com va reaccionar la gent del poble i dels voltants?
3: Bueno, tot depèn de quina tienda parlem. Si parlem de la casa del Francesc,
5: sí.
3: Era...
5: La d'aquí.
3: La que tenim, diguéssim,
2: actualment... A la Fonteta.
3: Aquesta va començar... Jo 2004, crec... poder?
4: Sí. Sí, perquè vam començar a fer tardes.
3: Sí.
4: Llavors...
2: Els tardeus, que es diuen ara.
4: Sí, els tardeus.
2: Abans no deien tardeig.
5: Ara ho vam reiniciar.
6: Sí. No? Sí.
3: Nosaltres ja érem pioners, amb això. Pioners.
4: Sí. Llàstima que no vam seguir. Però sí, no sé, pues por ahí, pot ser. Més o menys.
2: 2004, diem?
3: 2004, més o menys. O sigui, entre 2003 i 2004.
4: Que és curiós perquè fèiem sempre els divendres, al principi.
3: Sí.
4: I era com, bueno, clar...
2: Però divendres qui... tardeig, no.
4: No, a la nit.
2: No, a la nit.
4: A la nit. Que inclús tardeig. Com que no érem entitat, ens ficaven una persona perquè vigilés, perquè no ens deixaven obrir-la sola.
2: Qui hi havia l'estrope? Qui hi havia vigilat?
3: No, hi havia l'Àngel.
4: L'Àngel.
2: Ah, és veritat, l'Àngel. El conserge,
4: sí,
2: vaja.
4: Sí. Sí.
5: Ja veig que l'Albert Serrat
3: jo crec
5: està
3: que vam començar...
5: donant dubtes i reivindicant de resolent dubtes que van passant pel cap en aquest moment.
3: Jo crec que vam començar unes sessions de tarda i ja ràpid després vam passar la nit.
4: Sí.
5: Ostres.
3: Sí, vam passar la nit perquè vèiem que, bueno, que la gent s'ho agafava amb més ganes a la nit i també era aviam, Sant Feliu és un poble petit, i veiem que faltava alguna cosa aquí en aquest poble, no? O sigui, hi havia el Sidecar, hi havia aquests bars, però faltava alguna cosa. Sempre hi havia hagut algun bar musical així una mica més puntero, com va haver-hi el Vol.
2: El Vol, sí, sí, sí.
5: Segueix faltant, simplement, Ivan, segueix faltant.
6: Hi havia hagut el Manzius, també.
5: I un servidor mirarà de fer feina, en aquest sentit.
3: I vam decidir, doncs, agafar el ritme d'agafar-ho la nit, i la veritat que al principi, doncs, molt bé, venia gent del poble, perquè clar, la gent no podia agafar el cotxe per anar de festa por ahí, doncs es quedava al poble. I la veritat que l'ambient
5: i el boca a boca devia anar
3: sí,
5: a perquè
3: tope.
5: Llavors és el que hi havia, sí. Vull dir, no hi havia ni Instagram.
3: És més, tancaven algun bar i la gent sortia i anava a fotre l'última copa a la tienda.
5: Això és el que té de bo, perquè, ostres, acabes d'un lloc i baixes cap a la tienda.
2: Te'n vas cap a l'after.
4: Que hem de dir que a casa meva, a aquella època, quan es va traslladar tot al centre cívic, van quedar els veïns a gust.
3: Sí.
4: Perquè a casa meva eren totes les tardes de divendres i dissabte.
2: El meu cunyat
4: m'ho deia. Fins a les 10-11. I després, als cap d'anys, fins a les 4 del matí. Amb les portes obertes, que un any, tot Caldes va pujar i vam patar el carrer Estatut, tot de gent, podia hi havia 300 persones fora i tot ple dins, o sigui que hem fet locures molt guais.
5: Ja, era com un Love the 90s, però sí. Sant Feliu de Codines.
4: Sí.
2: Eren altres temps,
4: Ara mateix m'ho fa el veí i el mato.
5: Amigo.
4: No sé si ho aguanto jo, això.
5: Has de pensar que un dia ho vas fer tu, també.
4: Sí, això és veritat.
3: Memòria selectiva.
5: Sí. Memòria selectiva, exacte. Sí, sí. Què tenia la cultura màquina dels anys 90 i 2000 que feia que tanta gent s'hi sentís identificada una mica, m'ho heu anat dient.
2: Sí.
5: Però hem parlat del perquè, hem parlat de la cultura que es va anar creant arrel d'aquest estil. Però què hi podríeu aportar? No sé, tothom mira l'Albert Serrat.
6: Bueno, abans com hem comentat, doncs, bueno, venia una mica del moviment de la Ruta del Bacalao.
5: Ah.
6: Vale, però després va ser una temporada que es va donar molt boom, tant radiofònicament, per la tele hi havia molts anuncis, hi havia molts locals també, moltes discoteques obertes, inclús hi havia xassis que feia retransmitir la seva sessió per la ràdio.
2: Hòstia,
6: qui no havia tingut una sessió de xassis gravada llavors?
2: Qui es quedava despert gravant les sessions?
4: Jo però aquell moment el que era el puto amo era el que tenia l'autorevers. Que saltava
5: que
4: la cinta...
5: I l'altre, és veritat.
6: Podies gravar les dues cares.
4: El que no ho tenia era un pringat que es tenia que quedar... Que acabés la primera cara i girar la cinta.
5: Que a casa meva dèiem a l'autorreverse.
3: Sí, correcte.
5: I a part, era una passada. A part també hem de dir recopilatoris que existien.
6: Hi havia molts recopilatoris.
2: Tu en portes un.
5: Jo en porto un.
6: Jo personalment vaig començar amb màquina total.
3: Això són les arrels. Això són les arrels.
5: Els dos primers, sobretot, que són els que fan...
2: Màquina total.
5: Els que jo fan el tecnoindustrial i màquina i tot
6: vaig
5: això.
6: Vaig començar amb el màquina total 4, jo.
2: Rompe con todo.
6: Rompe con todo.
4: Jo tenia l'1 que sortia
6: el Terminator. El Dance Sessions. Dance Sessions també.
2: Molt bo,
6: van
2: també.
6: Van ser els primers que em va enamorar.
5: Jo haig de dir que, ara que parlem del màquina total, el primer... Clar, jo tenia 11 anys i allò era música retumbante.
2: Sí,
5: no?
2: Era molt nou.
5: El meu sentit era molt fort, no? Sí. Després el segon, hosti, Chimo Bayo, dic, perfecte, ja comença. El 3 és el del Terminator, que aquell doncs, va seguint l'estela, però ja comences a tenir-lo ja com una mica més comercial.
4: Sí.
5: El 4... També, perquè posin el Please Don't Go amb un màquina total 4, doncs... no, Please Don't Go, Please Don't Do It, no? Seria... I del 5 en amunt, doncs ja els coneixeu, vull dir...
3: Sí, després també hi havia l'Homes Duro, que també estava molt bé.
4: Sí.
5: Que això era el recordatori
4: amb el Jesulín d'Euric,
2: Sí, el Corropipi. El Corropipi.
4: Que deia una frase que a mi no s'ha anat mai del cap.
2: Cuida CML.
4: Sí, cuida CML, que CML cuide.
2: CML cuide.
4: Era boníssim.
5: Mare de Déu, quins records,
2: Ha plogut, senyors.
5: Sí. Quantes primaveres, Massi? 22, sí. Ja?
4: Des de...
5: 25 a la Festa Major, recordem. Hem de traslladar-nos també abans de que estiguessin a la Fonteta, com ells molt bé han explicat. Com ha evolucionat la tienda al llarg d'aquests 25 anys, tant musicalment com estèticament?
3: Bueno, jo crec que podem separar... En dues parts, no? O sigui, el que és la tienda, diguéssim, de quan estava a casa Francesc i quan passem aquí a la Fonteta. La música ha anat evolucionant sempre nosaltres anàvem, diguéssim, arrel de lo que anava sonant al perquè. O sigui, nosaltres sempre, la nostra referència sempre ha sigut el perquè. Mm-hmm. Perquè en aquell moment, doncs, bueno, creiem que eren els que manaven musicalment.
2: I segueixen.
3: Sí. El Pont Aeri també, el Pont Aeri també estava molt fort, però posava molt hardcore. I nosaltres, a ell sí que li ha agradat, al Cat sí que li ha agradat bastant el hardcore, a mi no m'agradava tant. Llavors no ens vam fixar tant en aquest referent. Però tot el que sonava el perquè era sentir-ho, anar-nos-en el dissabte a comprar discos a l'Hospitalet. Sí.
4: O el diferent disc, no?, de Granollers, també.
3: O el diferent disc, o després ja vam anar a la Sintètic, sí, a Mataró.
4: Sí, sí.
3: I era anar allà i dir, escolta, aquests temes que han sonat aquest dissabte, el perquè, quins són? Aquest. I llavors,
2: pues, molts complicats de trobar.
3: Sí. Molt complicats.
4: Hem de dir una cosa. Ha canviat tot tant que jo crec que abans l'emoció aquesta que teníem com a discjòqueis, no? Perquè nosaltres no anàvem al perquè només a passar-ho bé, sinó que anàvem a estudiar...
2: Culturitzar-te una mica.
4: Els discjòqueis que més ens apassionaven, que era Pastis Wenry, i aprendre d'ells, no? Que això és molt diferent, no? La persona que només va ballar o la que es va fixar com es fan les coses i aprendre d'ells, no? Jo crec que era tan brutal el fet d'estar allà i que et diguessin no, tema, no sé què, pum, i no et deien ni el nom i tu amb la galeta al disco mirant quin disco era.
2: I molts cops amb la galeta tapada.
4: Tapada, perquè
2: no veiessis el nom
6: del
2: disc.
6: Perquè no veiessis el remix exclusiu que havien comprat a Londres.
4: I tothom anava boig a la discoteca i què és això, pum, i al cap d'un dia tothom, sí, em sembla que no sé què,
2: i no hi havia Chathams, ni hi havia històries d'aquestes que et poguessin xivar els tracks.
6: Hi havia internet,
2: però no tan avançat.
6: Jo, si em permeteu, com que comentàveu de fixar-vos amb el que feien els discjòqueis, i una vegada a mi Toni Peret em va renyar perquè no mirava el que feien ells. O sigui, m'explico. Vaig estar al Boca, que actuaven el Josep Maria Castells i el Toni Peret, no? I en lloc de mirar a la pantalla, perquè ells punxaven en vídeo, llavors van començar des del Children of the 80s l'any 2015, clar, jo me'ls mirava amb ells. Me'ls mirava amb ells i mirava els botons a veure què feien, com ho feien, quin programa utilitzaven, etcètera, etcètera, no? I a mi el Toni em diu, mira la pantalla, Carles, mira la pantalla. I jo, ostres, que ho feu en vídeo, hola, que xulo, tio! Sí. I imagina que em criïn l'atenció per dir, no, és que no pares de mirar la taula i no pares de... Vull dir que igual ho fèieu vosaltres també, amb el Pastis i Buenri i companyia.
3: Per què? Hi havia una pantalla i també sortien ells,
2: sí, enfocada
3: a la taula,
2: mixer,
3: com ho feien
6: tot. I es veia com ho feien.
3: Sí, és xulo.
4: A ratos, perquè ja et dic, sortien coses psicodèliques que com miressis gaire a rato, el cubata que t'havies fotut, quedaves grogui.
6: Mare meva. Aquí hi ha una mica m'heu contestat, però...
3: Sí, però bueno, si vols que t'expliqui, per exemple, la tendència musical de la tienda, sempre hem considerat, pues, que ha sigut màquina d'aquí, la màquina catalana. Mm. Ens vam arrepenjar també molt a Hairstyle, mm-hmm, en la seva època, que mm-hmm va ser també el que va sonar el perquè, que eren utilitzàvem de base, no? Bases contundents. Algú de hardcore, el Cat també li va posar algú de hardcore, i Hard Trends, que era el sello personalitzat de DJ Pastis. I molts temes que tenien més de 10 i 15 anys. I estaven sonant ara com si fossin...
6: Nous de trinca.
3: I eren temes del 92, del 93... I dius, hòstia, que bé que sonava aquella música. És que era acollonant.
6: I que bé que segueix sonant, perquè a més estan editant vinils nous i remasteritzant les cançons de farà 20 anys. No?
3: Sí, sí. Per això vam intentar, pues, agafar una mica de cada cantó, no? Agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i crear el nostre estil personal.
6: Molt bé. Quins DJs o artistes han deixat una empremta especial a la història de la tienda? Jo vaig coincidir amb Ricardo F i amb Rubén XXL, que des d'aquí els envio una cordial salutació. El Rubén el vam entrevistar el dia 5 de juny, podeu ficar-vos al podcast i allà sentireu l'entrevista amb el Rubén. I el Ricardo F, que va ser l'única vegada que vaig anar a Chassis, van ser 12 hores, no havia anat mai a Chassis, em van dir uns col·legues d'on estudiava el cicle formatiu, diu, anem a Chassis, tal, i dic, hosti, vols dir que em fa pal i tal? No, vine. Només vam sortir per anar a fer una hamburguesa al McDonald's d'allà a prop i...
2: I vau tornar? Oita.
5: Hi havia el Ricardo F, era l'aniversari del jefe de xassis, a tots ens va convidar a xupitos i jo no dic com vaig ni tornar. No ho sé, no me'n recordo.
2: Deixem-ho
5: aquí. Deixem-ho aquí, però va ser la bomba.
4: Va ser l'hamburguesa.
5: Vaig disfrutar molt.
4: Va sentar malament l'hamburguesa, a mi em passava.
5: Sí, és possible, és possible. No, però tinc un bon record perquè pensava, dic, hòstia, aquí hi havia Megatron.
2: Clar,
5: hòstia. Aquí hi havia Megatron. Aquí baixava el Castells o el Fernandisco amb la...
3: Sí, sí, sí,
5: amb la nau espacial, amb l'Omni. Omni. Òmnibus.
3: Sí, sí. Molt bona aquella, eh?
5: Molt bona.
2: L'Òmnibus, sí.
5: Hi ha alguna nit o alguna anècdota viscuda a la tienda que considereu impossible d'oblidar?
3: Bueno, buf. A veure, bueno, ens hem saltat.
5: No m'heu contestat. Va, Ivan, fot-li.
3: Bueno, DJs que hagin marcat una empremta a la tienda, doncs, pues bueno, jo crec...
2: Hi ha bastants.
3: Jo crec que tots.
2: Hi ha bastants. Bona, tots els que han vingut. Cadascú ha portat el seu granet de sorra, al final.
3: Jo crec que tots han marcat
5: Pastis
3: una...
5: Pastis i Buenri... I...
3: Sí, bueno, oh. Pastis i Buenri poder són els que més repercussió van tindre, perquè, clar, en aquell moment... Oh. Era...
4: Sí.
2: Quan vam convidar Pastis, que van ser uns cabrons, va ser una convidada que no ho sabia ningú de la tienda.
5: Sorpresa,
2: cap ningú de l'equip ho sabia, només ho sabia...
3: Sí, jo i el Cuni.
2: I el Cuni.
3: Sí. Érem els únics que sabíem que Pastis vindria a punxar aquella festa major. No ho sabia ningú. Si vam aguantar
5: com,
3: el secret...
5: Com que tampoc hi havia xarxes socials per dir «Ei, família, que estic aquí, que tal...»
3: No ho sabia. Bueno, no, sí que hi havia xarxes, eh? Sí. Estem parlant del 2014.
6: 2015, no? Va ser...
3: Sí que hi havia xarxes, sí.
5: Sí, però Messenger, potser...
3: Facebook.
2: No,
5: Facebook.
2: Facebook, sí, sí.
5: Facebook i Messenger. Bueno, sí, sí.
3: Però ho vam portar molt en secret. No ho vam dir a ningú. I imagina't la cara de la gent. Uau. Està a les dues de la matinada punxant a la tienda i de cop apareix el Pastis amb la maleta aquí a sobre de l'esquena.
2: La gent baixava corrents cap a la carpa a avisar tu, que hi ha DJ Pastis a la tienda.
3: La gent es va quedar petrificada. Diu, hòstia, com pot ser això? Sí, sí, nanos, aquí el teniu. Pues va pujar de la carpa, va començar a pujar gent. I es va omplir la sala.
5: Ara entenc el Pastis, perquè com que era una pastisseria, ara entenc jo. Ara lligo els...
4: Tot anava lligat.
6: Tot va relacionat. Sí.
5: Tot va relacionat.
2: Vam portar el Pastis.
5: Sí, vau portar la cirereta del Pastis,
2: del Pastis,
5: no?
2: Exactament.
5: Ser, devia ser una passada aquell
3: molt
5: dia.
3: Xulo,
5: eh?
3: Molt
2: xulo.
5: Tot d'ençà, una mar de gent.
2: D'ençà d'aquest cop vam començar a convidar DJs del calibre de Pastis i Wenry. Ja vam pujar una mica el llistó, no?
4: Sí, hasta Nando Discontrol...
2: Que també hi ha anècdota del Nando, amb el Cuni, amb el Maca.
5: Podríem dir que aquesta fos una nit que no oblidareu mai, perquè és la pregunta que us volia fer era aquesta. 100%. Després,
2: 100%. I... Però cada DJ té alguna coseta o cada nit que tens un record maco d'aquella nit.
4: Sí.
2: Però com especial, la del Pastis és correcta. Sí, sí, sí. És una anècdota xula.
5: Com ha canviat el perfil del públic de la tienda des dels inicis fins avui?
6: Bé, el perfil del públic diria que més o menys s'ha mantingut sempre el mateix. Potser sí que ha vingut gent nova, però més o menys el públic que hem tingut sempre ha sigut fidel a la tienda,
2: sí,
6: i ha continuat venint.
2: Sí, és gent del nostre cercle,
6: passa,
2: al final.
6: Sí. Passa que després la gent que potser pujava més de Caldes va deixar de pujar pel tema de desplaçaments, també, però més o menys sempre s'ha mantingut igual. Passa que ara, des del Covid, bueno, va haver-hi una mica de peron, després ha tornat a costar una mica engegar un altre cop, però normalment sempre hem tingut els mateixos...
4: Sí.
6: El mateix
3: públic. Clar, estem parlant de 25 anys. La gent que venia fa 25 anys enrere, ara ja tenen els nens ja a casa a la universitat.
4: Sí.
3: O sigui que...
2: Anem creixent.
6: Clar, ara, veus gent, doncs sí, de 30, 40... I
2: cada cop
6: 50,
2: fa més
6: mandra,
2: potser. Fa més mandra,
4: bueno, la,
2: pujar.
4: La,
6: però ara...
4: El
6: bueno.
4: Tema de festa major, per això...
5: Però tot torna, eh?
4: Faig un incís, eh? O sigui, la festa major... Jo vaig veure molta gent jove.
2: Sí.
4: O sigui, això és molt guai perquè estàs veient que com abans nosaltres érem jovenets i ens flipava la màquina, doncs ara jo també estic veient que la gent jove d'ara els està flipant un montón,
5: sí,
4: com
5: sí.
4: A nosaltres. Inclús
5: I al tanto,
4: digues.
5: Perdoneu que us interrompi, al tanto, perquè hi ha una nova generació que li mola moltíssim les cançons dels 90, però flipen.
2: Sí, sí.
4: Sí.
5: I dius, ja hem tingut el prestigi de poder haver viscut aquestes dècades tan impressionants musicalment parlant, no?
3: Sí, sí, no, ja pugen generacions. Mira, el meu fill té 13 anys i escolta cançons dels anys 70. I dius, hòstia, no t'agrada el reggaeton? No. Què t'agrada? Les cançons dels anys 70, Fleetwood Mac...
5: Doncs mira...
3: Hòstia, i ningú li ha ensenyat això, eh?
5: Doncs
3: ningú li ha ensenyat.
5: El dia 11 de juliol, a Castell d'Aro, un servidor farà un vespreig del 70.
3: Toma, hòstia.
4: Ja. Hòstia, ho ha vengut.
5: Ja aprofito ja.
4: Ho ha vengut, eh?
5: Pam.
4: Ho ha vengut bé, ho ha vengut bé.
2: Vols dir que no havíeu quedat entesos amb
4: sí,
2: aquesta...
4: Sí,
5: sí. Sí, jo li feia senyals, dic, ara?
2: Ara, ara.
5: Molt bé, tinc una sorpresa per vosaltres.
2: A veure, va,
5: a veure si aquest senyor doncs, us envia salutacions per tots vosaltres i per aquests 25 fantàstics anys de la tienda. Ui. No sé si se sent.
4: Espera, perdoneu,
5: no,
4: eh?
5: No. No se sent, no se sent. A veure, coses del...
2: Del directe.
5: Del directe, passa, eh?
2: Pot passar, home.
5: Claro. Són coses del directe.
4: Direm que ha saltat l'agulla.
5: No, no, no, no, no, no. Ara, ara sí, ara sí. No, què anaves a dir, què anaves a dir?
7: No, que des d'aquí ens envien una salutació. Són increïbles, ho fan... Va. Increïble, són molt bona gent i la veritat que estic, jo quan vaig allà estic a casa, me cuiden molt, me ric molt, són, bueno, encantats, la veritat. Són
5: jo vaig tenir el privilegi de punxar a la tienda i
7: sí?
5: no vaig posar màquina perquè em van dir, no, màquina no, aquesta vegada, com que és un esdeveniment solidari, exacte, com que era un esdeveniment solidari, doncs vaig haver de posar tots els temes més comercials i més
7: sí?
5: i tal.
7: Sí, bueno.
5: I em va agradar molt, la veritat, l'experiència va ser molt maca.
7: Em aconsella puta mare, eh? Ho fan molt bé.
5: Ho fan molt bé.
7: Molt
5: i,
7: bé, molt bé.
5: I inclús m'han aconsellat, doncs, alguns temes i tal, el de, com es diu, aquell, el de...
7: Bueno,
5: aquell
7: jo,
5: que
7: jo,
5: fa
7: jo,
5: tiririt, tiririt, el del...
3: Ja com Rani.
5: El Darren Styles. Aquest és una autèntica passada.
7: Una borrada, sí.
5: És una borrada molt de bo. Tema i molt és el que, amb el que tanquen ells la sessió, no?
7: Però són molt bons, ja, són molt bons. Potser ho fan de puta mare, és que és molt... molt, la veritat. És que sí.
5: No, no, digues.
7: No, i a part, me'l vaig trobar, un dia vaig anar a prendre amb algú a Godre, vaig anar a prendre algú, que em volia ensenyar a la sala per fer la festa i tal, el dia que vam estar.
5: El dia que vam estar, sí.
7: I me'l vaig trobar per allà tots, hombre, Noé, què fas per aquí? Som de puta mare. Mira, que m'he escapat aquí, hòstia, cabró, no sé, som molt bona gent.
5: Què us sembla, el
4: Rubí? Molt bé, bona. Molt ben parit.
3: Dues vegades ha vingut a la tienda, ja?
5: Dues. I per aquest 25 anys podeu avançar alguna cosa o
2: encara no.
5: Us ho guardeu?
2: Guardem cartes.
6: Està en projecte.
2: Està molt difícil, eh? Està molt difícil.
5: Sí. L'Ivan posa cara de igual que el pastís.
3: Sí, no... Saps què passa? Que aquí Sant Feliu sóc que diguis mu?
5: Ja està.
3: Ja està, eh?
5: Ja està.
2: O et tires un pet i el sap el veí.
5: Ah, sí, sí. Aquell als Serrats, eh?
2: Sí, sí.
4: El de Can Guerri, el de Can Guerri.
3: Preferim mantindre-ho en secret i ja arribarà el moment de deixar anar la bomba.
4: Bueno, la gent que ens segueix ja sap que sempre hi ha algú. I
2: sí, home, sí, sorpresa n'hi haurà.
6: Algú farem.
4: I que li assegur. Sí,
2: sí. Algun convidat hi haurà, sí. Però és molt complicat perquè els grans DJs o els més tops que són Màquina Legends, lògicament...
6: Estan molt lligats
2: i pica. La cosa
5: Màquina Legends, pels que oients que no sàpiguen qui són, doncs DJ Escudero...
3: Metralla, Pastis, Wenry, Sisu, Nau...
5: Wenry, Sisu i Nau. Vull dir...
2: I tenen exclusiva a Catalunya només amb Màquina Legends.
5: Vaja.
2: Així que...
6: A sobre també coincideix amb un dia que fan ells
3: sí.
6: un festival.
3: El Waterland.
5: El Waterland, allà a Lloret, no?
2: Sí.
6: És complicat.
2: Però bueno,
6: estamos trabajando en ello.
2: Hi ha alguna coseta lligada.
5: Bueno, aviam, ja tinc ganes de que arribi el dia.
2: A nosaltres també.
4: Sí.
5: Unes ganes boges. Quin paper ha tingut la tienda dins de la vida social i cultural de Sant Feliu de Codines? És a dir, una mica ja m'ho heu
2: sí,
5: explicat, però pues que això però... és tan pesat, aquestes preguntes, que dius, hosti, sempre està rizando el rizo, no?
2: A veure, bàsicament, tot i que som un grup reduït, una discoteca petitona, uh-huh. el que va fer que, o sigui, poder convidar DJs bons, vam aconseguir que vingués gent de fora del poble...
5: Uh-huh.
2: amb la qual aquesta gent també coneixia Sant Feliu, cosa que si no potser no hauríem pujat. Bàsicament és això.
5: Veu posar l'agulleta a Sant Feliu de Codines
2: sí,
5: i dir
2: sí.
5: que som aquí, eh? Aquí
2: exacte,
4: bueno,
2: exacte.
4: Jo he afegit una cosa que no hem dit, que crec que tant a Terrible com a mi, com DJ Cat, ens va canviar bastant un concepte que era el fer el salt a una macrodiscoteca, que això no ho
2: hem explicat. És veritat, és veritat.
4: Vam convidar en aquell moment a
3: Alfredo i Tracker.
4: Tracker i Alfredo, que eren boníssims. Jo, per mi, Tracker ha sigut i serà sempre el Messi dels plats.
2: Aquest home té un do.
4: És una borrada el que fa. I per portar els anells aquí, a Sant Feliu, a una festa major, ens van convidar al seu local a Hospitalet, al Desk.
3: Al Desk.
2: I contra el Mataró?
3: No, primer el Desk.
4: Primer el Desk. I, bueno, jo he de dir, l'Ivan té més temple que jo, i he de dir que cada sessió que anàvem fora a punxar, a mi les mans anaven que tremolava tot. Quan feia la primera mescla ja
2: n'hi havia. Però
4: jo ho passava una mica malament al principi. I ho vam patar tant al Desk. O sigui, vam fer una hora, em sembla, no, Ivan?
3: Sí, una hora, i a part vam coincidir, el Desk obria els diumenges tarda. Uh-huh. Era l'últim local de màquina.

0: No?
1: Sí,
2: van tirant pisos.
3: Mare de Déu.
1: Pues clar, com que ho vam patar aquell dia al desk, pues ens van convidar, l'Alfredo era resident també amb DJ Screak, era el Control en aquella època, i bueno, va tirar el fil, a l'amo del desk els hi va encantar com ho vam fer, i van dir, hòstia, aquests dos nanos han d'anar al Control a punxar, tal, i clar, quan ens ho van dir, bueno, jo ja si tremolava el desk en el Control, ja no et dic, perquè...
0: Allò era macro, allò era
1: allò
0: macro.
1: Era macro i era la discoteca més potent de tot Espanya, no, no de Catalunya, d'Espanya, perquè teníem, sembla que, si no m'equivoco, uns 90.000 watts o 80.000 watts.
2: Sí,
1: o sigui,
2: era una barbaritat.
1: Era una burrada el que sonava el Control. I va ser, però espectacular.
2: Okay, hi havia una petita diferència, no sé si te'n recordes, que el desk era com el parquè, no? Punxaves,
1: sí, sí.
2: Punxaves
0: molt a
2: ronda públic.
0: A
1: ronda públic.
2: Tenies les cares a davant. En canvi, el Control estaves a dalt.
1: Sí, era una cabina alçada.
2: I vols o no, et dona més seguretat perquè no tens la gent allà davant
3: no
2: mirant
3: allà
2: aviam si falles o no falles.
3: Posa'm aquesta.
0: Oh, tio, això no.
2: També.
0: No. Això és horrorós. Això és horrorós.
2: També.
3: A mi em va passar això... en un festival dels 90, això.
0: Hauria d'estar prohibit.
3: Un festival dels 90, i em ve una senyora i em diu... Tot això que estàs posant està molt bé, però em pots posar la noche entera?
0: Hòstia, no, tio.
3: I jo hi dic, senyora, que no havia nascut la Vico aquí. No, o si havia nascut era molt petita. No, no, no, no. Bueno, però tu posa-me-la.
0: Bueno,
3: en fi.
0: Són 500 euros.
3: No, és que no li vaig posar perquè era un festival dels 90 i, evidentment, la temàtica era...
2: No tocava.
1: No tocava.
0: Sí, sí.
3: En fi, anècdotes a part. Quins han estat els moments més difícils que heu hagut de superar durant aquests 25 anys? Aquesta ja...
1: Bueno,
3: ja
1: jo,
3: ho feu,
1: sí.
3: Eh?
1: No, jo ho tinc clar.
2: Jo crec que n'hi ha... Sí. Jo, per almenys, en puc dir dos.
0: A
2: jo,
0: veure,
2: per exemple, quan... va néixer el meu fill, crec que va ser un any o dos que no vaig punxar.
0: Vam fer un peron.
1: Sí.
2: Bueno, vau punxar, crec que va punxar...
1: Sí, jo sí que vaig ser.
3: Per un costat una cosa bona, sí. Ivan, però per l'altra
2: sí,
3: banda...
2: Sí, però jo tenia clar que jo el primordial era el meu fill i volia dedicar-me a ple i vaig decidir... Però em sembla que va ser un any que no vaig estar-hi. Però per mi va ser molt difícil, perquè era algo que ho portes a la sang i, ostres, volies estar allà, però bueno, un fill també és algo que no...
0: No passa cada dia, això.
2: No passa cada dia, correcte. Mm. I l'època del Covid. L'època del Covid també vam estar...
3: Va ser complicat. Tots parats.
2: Sí, tots parats.
3: Sí. I les discoteques van ser les últimes en desconfinar-se.
2: Sí.
0: Però bueno, fèiem videosessions.
2: Sí.
0: Fèiem videosessions.
3: Videosessions.
0: Sí, era divertit.
2: I gravàvem mescles.
0: Sí.
4: De fet, en allà és quan es va crear Màquina Legends, em sembla que van començar els programes de ràdio.
1: El Flash FM. I
2: el programa aquell del Posades, on recordeu? De casa a
3: casa. Ara anava a dir.
2: Jo me'ls vaig tirar quasi tots, eh?
3: Veus, Massi, tenim telepatia.
0: Sí.
3: Tiro del pastís ha sigut...
4: En allà, jo diria que va arribar un punt que en allà la música màquina anava en declive.
2: Sí.
4: Anava cap avall.
2: Sí.
4: I a partir del Covid, quan es va tornar a engegar tot, allà em sembla que va tornar a engegar i va tornar...
3: La gent va tornar a 165 BPM.
4: Perquè es van fer molts
3: directament.
4: Exacte. Sí. Van fer molts programes, bueno, online o en streaming o el que sigui, i en allà jo crec que es va tornar a ressorgir tot un altre cop.
0: Jo crec que la màquina ara està més a tope que en l'època durada, eh?
3: Fins i tot s'estan fent versions de temes com el Boig per tu i tal, però més de hard dance, per dir-ho d'alguna manera.
0: Bones,
3: a un 140, no? El Cap D, el DJ Cap D, que és conegut del DJ Carrera,
0: sí.
3: I amb qui, bueno, estamos trabajando en ello, no? Vull dir que, bueno, igual l'entrevisto algun dia. Ja veurem, eh? No vull ara fer volar coloms.
2: Hem arribat a un punt que s'estan creuant molts camins. O sigui, venia la màquina, el hard techno...
4: S'ha fusionat.
2: El hardcore... I és com que ara... agafen tots una tendència...
3: Jo el que veig és que es passa d'un extrem a l'altre. O sigui, passes d'un reggaeton que et pot tenir 90 BPM a la màquina que en té 150, o hard dance...
0: A quant punxeu? A
1: 175.
2: 170. 170 com a mínim.
3: Vinga, aquí el Flying Free 165, però bueno, és igual.
4: Les èpoques bones a 180.
3: 180, mola meva.
1: Passa que depèn la producció que es fa d'un disco... La màquina té una cosa que potser no tenen altres grups musicals, que encara que vagi a 170, que sembla una bogeria, no ho és. Yeah. No sé si m'explico.
3: No ho notes millor, tant.
1: No, potser hi ha un tema de reggaeton que el fots a 170 i
0: és infumable.
1: I és infumable.
3: Bueno,
1: ja és infumable.
3: Bueno, pots barrejar, però pel que diuen de la meitat, si conteu la meitat dels BPMs,
2: yeah, una de 170
3: amb una de 85. Sí.
2: Pots.

0: Pots fer-ho, pots fer-ho.
1: La màquina està, jo crec que preparada perquè vagi aquest ritme, precisament. I a part que és un estil que és canyero. Tan... Un estil que et crida, fotre-li una mica de
0: tan
1: xitxa.
0: Tan lenta com ràpida.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Quins anys... Perdoneu, eh? Rebobino. Com heu viscut l'evolució de la música electrònica de la màquina des de l'època daurada fins a l'actualitat?
1: A veure...
0: Estàs de quesito, eh?
1: Sí. No, és una mica el que hem parlat, no? Jo crec que quan vam començar no ens esperàvem tampoc mai ni arribar a una macrodiscoteca a punxar, ni muntar-nos aquí a la sala Sant Feliu, en el Cívic. No sé, tot va començar a casa meva. La idea era una mica, pues, tindre un lloc on juntar-nos, escoltar música, i a mi que em flipava punxar, pues, liar-la, no? Com si... Com el nen petit que somia ser Messi, no? I té una pilota tot el dia i fot xuts i somia ser ell, doncs era una mica aquest el meu objectiu al principi, de dir, hòstia, jo vull ser com, però tu no et pares mai a pensar, hòstia, la gent li agradarà, em seguirà, i quan ho vam aconseguir, entre cometes, de tindre el públic que hem tingut, que jo per mi han sigut els millors que podríem tindre, perquè ens havien fet estar pancartes a la discoteca de sou els millors, sou seguiu donant canya molts anys. I, o sigui, jo tot això ho agraeixo. Igual quan vam anar Anònim, que ens van vindre a veure tots, no sé quanta gent de Sant Feliu va vindre, però sí, va ser una borrada.
2: Era una bona colla. De fet, hi ha una foto que
1: sí,
2: em sembla que està...
1: El desk igual, el desk Hospitalet igual.
2: Sí, sí, que hi havia un fotimer de penya.
1: El control també, o sigui, jo dono gràcies a tota aquesta gent també que es mereix, pues, el mateix, no?, que nosaltres. Al final, l'èxit d'haver aconseguit coses... també te'l dona a la gent que et ve a veure i t'apoya, no? Perquè et dona forces per seguir i fotre-li gas, no? I jo crec que hem tingut moments de baixón. Jo personalment, com deia l'Ivan, també l'he tingut. El Covid, doncs, em vaig apartar, vaig penjar les botes fins al dia avui, que, bueno, són anys, són 7 anys, més o menys. Ho vaig fer per temes personals, perquè creia que també, com l'Ivan, no? Vaig tindre un nen i creia que era el moment de calmar-me una miqueta, de saber qui era DJ Cat i si DJ Cat tenia que seguir existint o no.
0: És una època per reflexionar, sí, no?, d'alguna manera.
2: Sí. Any sabàtic.
1: És difícil.
3: Un any sabàtic. Jo també estic patint un.
2: 7 anys sabàtics.
1: 7 anys sabàtics, sí, sí. I, bueno, crec que vaig sanar tant que ara sóc capaç de tornar i amb més força que mai, perquè crec que la màquina també està amb més força que mai. La il·lusió m'ha tornat i agraeixo també als companys de que m'hagin agafat un altre cop amb els braços oberts. Home. I que al final...
0: És el que ho va començar tot.
1: Sí, bueno, però al final crec que la vida es tracta d'això, de caure, d'aixecar-te, caure... Perquè això és lo maco. Si fos tan fàcil o tot fos recte amunt, jo crec que no tindria gràcia res.
2: Està clar.
0: I no és fàcil, eh?
2: És com el Fènix.
1: Sí.
2: És com el Fènix, ha tornat de les cendres.
1: No, perquè l'estiu em cremo.
2: És veritat, és veritat.
0: O com el Terminator, he vuelto.
2: Sí, sí.
0: O volveré, no?
3: Baby. Hasta la vista, baby.
0: Sayonara, baby.
1: Així que
3: Sayonara, baby.
1: Així que la gent de Sant Feliu sàpiga que aquí hi ha 3 DJs que fotran molta xitxa i que es preparin.
2: Festa major fa por, eh?
1: Festa major fa por.
0: Sí. 25 anys i per 75 més, si cal.
2: Tant de bo.
1: Si vivís.
2: Tant de bo.
0: Sí, home, sí. Sí. Què creieu que fa que la gent continuï tornant a la tienda després de tants anys?
3: Bueno, jo crec que el que ha trepitjat la tienda sap el bon rotllo que es respira allà dins, no? Jo me'n recordo quan vam començar a sortir de festa que hi havia, diguem-ho així, hi havia un ambient una mica més tens, no? Feia una mica més de respecte a sortir, estaven els ambients una mica d'allò, però nosaltres, des que vam obrir la tienda, sempre ens hem pogut penjar la medalla, inclús ens ha felicitat la policia municipal, ens ha felicitat l'Ajuntament, sí. 0 baralles.
2: Ni una.
3: Ni una.
2: En 25 així, anys, eh?
3: Sí. Doncs 24 anys. Tota l'època que la tienda està al centre cívic, 0 problemes. I això ens ha donat, doncs, una garantia de que ho estem fent bé, no? I la gent que va allà, doncs, la veus amb un somriure, la gent suada, i dius, ostres, la gent s'ho està passant bé. Sí. Això encara et motiva més a tirar endavant i a seguir-ho fent, perquè...
0: I si heu vist que, per exemple, doncs, s'iniciava alguna discussió...
1: Fèiem tàctica Pastis Wenry. Pastis Wenry tenien una tàctica increïble, que jo crec que ningú en aquest planeta ho ha fet mai, i és que el perquè quan hi havia una trifurca que es volia enganxar algú, obrien llums, paraven música, i pensa que només la gent de la pista que agafava els dos o tres o qui fossin que s'estiguessin pagant i al carrer en 3 segons. És que ni segurates tenien
3: bueno,
1: capturada.
3: I pel micro és com els hi feien una reflexió, no? De dir, escolta, aquí venim a passar-nos-ho bé. Això de les baralles, no.
1: Fora.
3: I clar, la gent es quedava com... Hòstia, saps com a classe quan criden l'atenció que es gira tothom? El mateix.
1: És una manera, és una manera que crec que és, diu molt de Pastis i Wenry i de la sala que era, no? Perquè, joder, en una altra discoteca això passa i es foten d'hòsties i els segurates es foten hòsties i acaba una batalla campal. Els
0: segurates se'n van corrent.
1: I a Sant Feliu ens ha passat això, que em sembla que va haver-hi com una mica d'enganxada una vegada, vam obrir llums i no va durar ni 3 segons, ens va funcionar. I no ha passat mai res. Perquè
0: clar, perquè la gent es deu quedar, què passa? Què passa? Què passa? Què passa?
3: Per això sempre jo considero que la gent segueix venint a la tienda per això, perquè sap primera que s'ho passaran bé, que hi ha bon rotllo i a part ens coneixem tots. És un ambient molt familiar.
2: Bona música, sempre bona música.
4: Hem sigut com una petita família i tothom ha vingut, ha disfrutat molt, s'ho ha passat molt bé, hem fet noves amistats... No sé, hi ha hagut sempre molt bon rotllo i...
3: T'adonaves compte, hi havia gent de Sant Feliu, Caldes, Palau.
4: Sí.
3: I tots benvinguts.
4: Exacte. Sí.
3: Per què? Perquè tots anàvem a lo mateix. A escoltar música i a passar-nos-ho bé.
2: I a fotre la festa.
1: A més, com que estem mig sonats, que només fem que animar pel micro, vinga, som-hi, fotre canya, doncs això també.
2: I l'esturgó també insulta. També insulta la gent.
1: Bueno, vinga, malparits, no és un insult, és carinyo.
2: No, coses més gordes, he sentit. Coses més gordes, he sentit.
1: Això era ja a les 6, quasi al matí.
0: Això ho deia Gerard Quintana, no? Bon animar malparits,
2: eh? Sí, sí.
0: I l'última ja... Bueno, ja us en faré més. Us en faré unes quantes més que encara tenim temps. Quan mireu enrere, què és el que us fa sentir més orgullosos de la trajectòria de la tienda? Una mica el Miquel estava explicant doncs, que heu fet molts amics i tot això,
2: sí.
0: No? Expliquem una mica...
2: Però...
4: Bueno...
1: No diguis
4: això, a part de la família que havíem creat, ara, aquests dos últims anys, podria dir... Pues ha vingut molta gent nova, també. Vull dir, ara, amb el tirón que està tornant a agafar, pues molta gent, inclús jo havia parlat l'última festa amb un nano de Barcelona que havia vingut de Barcelona.
2: Ostres, si és veritat.
4: Saps? Que dius, ostres, com de Barcelona acabes aquí a Sant Feliu. I... Però són gent que suposo que li agrada molt pues, aquest tipus de música, aquesta festa i tot. I suposo que alguna cosa haurem fet bé, també, perquè tota aquesta gent vingui. I vingui a passar-s'ho bé.
0: I és conservar el Vallès l'únic local, diria jo, de màquina.
2: Dels que queda petits.
0: Que actualment queda dels petits, no? Vull dir que és marcar Sant Feliu i que vingui un noi de Barcelona.
1: Jo crec que hem aconseguit tindre un estil propi com el perquè pot tindre o tenia. Jo crec que la tienda, tothom sap que és la tienda perquè som d'una manera que potser encara que obris Caldes un local... no ho tindrien, això, perquè tenim un estil propi i una forma de ser, com diu el Miquel. Som molt propers, som una família i donem una energia que jo crec que... Que, hòstia, que vas a discoteques de màquina i no te la dones.
4: La transmets al públic.
1: Que
4: potser
1: està el DJ punxant i ni parla. I a mi és molt important un DJ que interactuï amb un micro i dongui canya i parli i digui, me cago en l'hòstia, som-hi!
2: En Charlie Chauté,
1: Clar,
0: jo a mi també em passa això i de fet també m'he inspirat amb Toni Paret que li dones un micro i no para de xerrar.
2: Ricardo F.
0: Ricardo F. Abel Almena també que es fica amb la gent. Venga, no sé què, venga, fot-li, saps? I
2: Xavi BCN també.
3: Jo crec que
0: això és bàsic.
4: Insulta molt.
3: És bàsic i necessari.
0: No posen allà a posar la música, no dir ni piu.
2: Tu coneixes el, com es diu, el Paco Osuna?
0: No, jo Paco Pil sí que el conec.
2: Paco Osuna.
0: Paco Osuna, sí, és de House.
2: Estàtic,
0: o Paco
2: Osuna.
0: Bueno, Tecno.
2: És del grup de Richie Hawtin, de Minos. Doncs aquest senyor no té expressió. Comença a punxar i està amb un xupa-xupa a la boca i no mira ni al públic.
0: Sí, bueno, en un moment dado.
1: Per això punxa Tecno.
2: Que punxa de puta mare, és un referent, ho fa molt bé. Però no interactua amb el públic.
0: Jo no sé, Carl Cox, per exemple.
2: Això és el rei.
0: Aquell alça les mans i la gent...
3: Carl Cox és...
0: Estan allà i estan així, no diuen res, però t'alçant la mà i dius, mare de Déu, senyor...
2: Paraules majors.
0: Estem parlant d'un dels reis.
2: Has vist la col·lecció de vinils que té aquest home?
0: Uf, no l'he vist. Ja la miraré.
2: Investiga-ho, ja ho veuràs. Ho faràs.
0: Quin tema no falta mai en les vostres sessions. Aquell que digueu, sempre posen aquest.
2: El gegant del Pi.
0: Això és per la sessió de vincles, que per cert el 25 de juliol estarà un servidor posant el gegant del Pi, si cal.
2: Hem quedat d'acord.
4: Ja ho havíeu parlat, això.
2: Sí, ara m'està guinyant l'ullet.
1: Aquest espai està patrocinat.
3: A veure, jo crec que hi ha un tema que és especial, que és amb el tema amb el que endacàvem sempre, diguéssim, el que era la tienda, que és el Rex Antoni Polaris Dream. Aquest és el mític amb el que hem tancat moltíssimes sessions. És molt mític.
1: Explica bé terrible com s'acabava la tienda.
3: Sí,
4: bueno. Sí, això és una altra...
2: Bueno, es veien calçotets, sí. Va haver-hi una pantalons època, baixats...
3: Va haver-hi una època que no me'n recordo qui va ser del públic, que ja estàvem tancant, estàvem posant l'últim tema i vam encendre els llums, i es va baixar els pantalons i amb calçotets ballant enmig de la pista. I clar, al veure'l, pues, un altre s'hi va sumar, i un altre, i al final vam dir, ens vam mirar tots i va, vinga,
4: vam acabar tots
3: amb calçotets, sí, ballant.
2: Mira, una de les anècdotes.
4: I punxant amb calçotets. Allà...
3: Festa major, que a les 6 del dematí, o a les 6 i mitja, i me'n recordo, tinc la imatge, d'entrar a la municipal a tancar, perquè no, sí, la carpa havia tancat la música. Va entrar a la municipal i, clar, tothom en calçotets.
0: Sí. A ver, senyores, súbanse los pantalones.
1: Que els vam acabar tancant a fora.
2: I no érem
1: a la municipal
2: Cocs,
1: vam estar un quart d'hora més punxant. O sigui.
2: No érem calcocs, érem calçotets.
1: De calçotets.
2: I potser hi havia calçoquets, també.
3: Va ser un... I arrel d'això vam estar...
0: El tema principal serien els calçotets.
2: Sí.
3: I arrel d'això vam estar tancant dos o tres anys vam estar així, amb això dels calçotets.
1: Sí. Sí, bueno, ja. Sense samarreta, després teníem unes valles perquè no accedissin a la pista i agafant i picaven les valles contra la terra. Bueno,
3: això el DJ Calambre, que no està aquí, però sí,
1: el Calambre.
3: És el...
4: I el pioner.
1: I a l'Ivet també.
2: Sí, també.
4: Ara, actualment, les hem tingut a treure. Perquè...
2: Bueno, les hem substituït per plàstic.
1: Sí, fa menys soroll.
2: Sí, i es pot mullar.
1: Sí.
0: Passes un drap i ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, no? Les faran fer de cartró pel tema de contaminació i
4: el reciclatge.
0: I era una pregunta tècnica que acostumo a fer tothom. Era analògica o era digital?
1: La música.
3: Analògica.
1: Analògica total.
3: 100%.
1: Sí.
2: Analògica i amb mixer analògica.
1: Tot.
3: O sigui, la tienda, fins fa poc, era a vinil. Sempre.
2: I la Rodec? Sí. La Rodec
3: teníem dos CDJ per poder ficar temes que no teníem en vinil, però el 80% de la sessió era vinil. I la taula era la Rodec, que sí, era analògica. Ara ens hem fet el pas al digital. Tots. Pràcticament ells van en controladora, jo vaig amb uns CDJ allà...
0: Deuen pesar molt les maletes perquè...
1: Moltíssim. Com abans que et portava sempre algú les dues maletes que passaven.
3: És que ha sigut un dels principals motius per començar a canviar, perquè les maletes eren criminals.
0: Les maletes, pels oients que ens estan sentint, eren les playlists d'ara, de Spotify o de qualsevol... no sé, qualsevol cosa que et vulguis fer per punxar, diguem-ne. Era això. O sigui, tu portaves una maleta amb tots els temes importats d'alguna banda tots, els remixos exclusius, etc. I llavors tu, doncs, ho posaves, no?
2: Què podia passar?
0: Jo vaig provar de punxar en vinil, però em vaig ratllar un i se'm va trencar l'agulla.
1: Sapiguessis les manasses, que han trencat agulles, eh?
0: Em va caure una agulla del meu pare, però vaja...
3: Home, jo sempre dic que hi ha avantatges i desavantatges, el vinil tenia les seves coses i el digital té les altres. Nosaltres, com que veníem de l'escola d'haver punxat sempre vinil, doncs, volgués o no, tenies ja aquella confiança i sortia sol, però clar, que si posa ara vinil, doncs et diu, hosti, això és molt complicat, amb el digital és molt més fàcil.
1: Jo crec que ara qualsevol persona pot ser dir jockey. Jo crec que és la...
0: Gràcies, Francesc, gràcies.
1: No. Tu podries punxar en vinil, perquè culturalment tens la història i l'oïda. Però em refereixo a que ara és molt fàcil, i més amb els equips que hi ha, és que ho fan sols, si vols. Llavors, et dones compte molt ràpid d'una persona d'ara que punxa màquina amb l'instint, no?, de baixar un crossfader, de fer... Depèn quina virgueria, no te les fa, perquè no han nascut amb això. Llavors, el vinil jo crec que és algo que mai hem d'oblidar i que de tant en quant s'ha d'utilitzar, perquè és molt més emocionant punxar en vinil.
0: Inclús et diria una cosa, Francesc, de els que baixen el pitch, que baixaven el pitch del sí, vinil,
1: sí.
0: I ara, en canvi, hi ha un botonet maleït que es diu 5.
3: Sí,
1: sí. Que jo l'odio i no el fico, tampoc. Càrrega putxi amb CDJs, no el toco, aquest
3: botó. No, però jo, mira, per exemple, jo, molta gent, ja, jo m'he trobat gent professional que ha punxat a vinil, ara punxa amb CDJ, els 3.000, i tira amb el 5. Però per què? Perquè a aquesta persona ja no li has d'ensenyar res. Aquesta persona...
0: L'explicació tècnica és que si apretes el 5... et permet tenir més creativitat per la resta.
3: Correcte. Correcte.
0: Això és la teoria, que correcte. Tots ens la sabem, eh?
3: Sí, sí.
0: Però sí, és veritat, vull dir, llavors pots dir, hòstia, ara amb els estems, doncs pots jugar amb capeles, amb instrumentals, i tot això, loops, etc.
3: Però que igualment una persona que ha punxat 30 anys a vinil, ha fet sessions increïbles, i ara diu, pues ara vull punxar amb el 5, pues punxa amb el 5, si no passa res. Perquè tu ja no has de demostrar res.
0: Jo en conec més d'un que... És igual. Dic, no, tio, que estàs apretant el 5. Diu, no. I d'això que ells coneguts i de prestigi, eh?
3: Aviam, que també, si et pares a pensar, tu tens dos TDJ, una a la dreta i una a l'esquerra.
4: És que ara...
3: I dius, no apretes el 5. És que aquí va 172,5. 172,5.
0: Li puges i ja està. Però és que els CDJs, la controladora no és tan precisa com els CDJs de...
3: Vale, té un marge.
0: Té un marge, però és que, a més, és... Hosti, si ho vols posar a 150,5, per dir alguna cosa, ho pots posar.
2: Però com a 2,3, no.
0: No.
2: Et salta de 0,5.
0: Clar.
2: 0,05.
0: I llavors, aquesta diferència és la que et fa que se te'n vagi la mescla, no?
3: Aquesta diferència és la que has d'acabar d'afinar tu, després, manualment.
0: Clar.
1: Sí.
0: Has de córrer, diguem-ne, al deck i...
2: O apretar el 5.
0: O apretar.
2: Apretar el 5.
0: No. Fotem.
1: No el 5 de número, eh?
2: No.
0: A mi el botó de 5, si per exemple sincronitzes manualment, em va bé perquè quan sincronitzes s'il·lumina.
1: Sí.
0: S'il·lumina i dius, oi, ja està. Ja la tinc, no cal que apreti el botó. I moltes vegades no em cal ni apretar el botó, per això.
1: Jo aquest botó l'arrencaria de la meva taula, em fa ràbia.
0: 5 botons.
1: 5 botons.
3: 5 botons.
4: Però després tapa't els números, també, per això.
1: No, és que ni m'hi fixo amb els números. No, t'ho juro. Intento ja que punxo en digital.
2: Ja estàs a oïda.
1: És que ho trobo més emocionant. Si no, és que en 2 segons l'he quadrat i què faig? Prenc un cafè.
2: No, després insultes encara.
1: Ah, sí, em dóna temps d'insultar. És veritat.
4: Després xerres i ja està.
1: Xerro i ja està.
0: Podríem estar xerrant, però hores i hores i hores, però que ens queda res. O sigui, jo crec que heu fet el rècord d'entrevista de temps, perquè el rècord estàvem en 3 quarts d'hora, portem 53 minuts. I mig, gairebé, el Miquel ja ho celebra, ja. Copa de cava, vinga, va, Lúcegas!
1: On anem ara, tots?
0: I ara, no em queda res més que... No em queda res més que agrair-vos la presència, que heu vingut fins als estudis d'Ona Codinenca, doncs, per ser entrevistats, per disfrutar d'aquests 25 anys de la tienda, per haver-nos explicat tantes coses. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè heu vingut, l'Albert, l'Ivan, el Francesc, el Miquel...
4: Gràcies
0: a l'Empista, també.
4: Per convidar-nos.
2: A l'Empista, que no hi és.
0: A l'Empista, que no hi és, i al Marc Cuní, també.
4: A l'Ibicenco.
3: No, ha sigut un plaer, estar aquí, sí. La veritat.
1: Ens ha fet molta il·lusió, la veritat. Sí, a mi feia molta il·lusió vindre.
0: Jo crec que era el mínim. Sí. Era el mínim, i 25 anys no es fan cada dia, ni 26, ni 27, ni 28. No. Vull dir, els fas una sola vegada.
3: Sí. Sí.
0: Però els 25 anys sempre està bé perquè et fan...
2: És especial, és el quart de segle.
0: Un disco tour en el temps, no? Sí, per dir-ho d'alguna manera.
3: Les noces de plata, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara jo llenço una idea aquí a la ràdio en directe.
2: A veure.
1: Quan vulgueu, els d'Ona Codinenca, podem fer un set a 3 plats, aquí amb DJ Terrible, el senyor Sanz i jo.
0: Es pot fer un especial,
1: per què
0: no?
1: Es pot fer un especial aquí en directe, si la gent ho vol, pues, sí o no?
3: Papinil?
2: A vinil.
1: A el que vulgueu.
0: A veure on te'ls posem.
2: I amb calçotets.
1: I amb calçotets. Insultar no insultarem.
4: Jo m'atreveixo a vinil, també. Sí, doncs, encara que no tingui aquí.
0: Anem a acabar com Déu mana, ja, perquè tinc un tema molt, molt bo per vosaltres.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, moltíssimes gràcies. Molt bon Sant Joan, molt bones vacances. El Disco Tour s'acaba aquí, però hi haurà 6a temporada... amb Love the 90s, amb molts festivals que estan per venir, perquè ens ho passem la mar de bé fent-ho. Igual que ells ens ho han explicat, que s'ho passen tan bé punxant i recordant aquests 25 anys de la tienda. Vinga, molt bones vacances a tothom. Sapigueu que hi ha res amb res. DJ Charlie estarà amb vosaltres el 25 de juliol als Vincles, el dia 11, Festival del 70 a Castell d'Aro. I ja ens anem gairebé al setembre, que ja vindrà la Festa Major amb els 25 anys de la tienda. Però abans un servidor estarà a Barraques. Vinga, va, bon cap de setmana i molt bones vacances a tots!

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara mirareu.
2: Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara mirareu.
2: Para fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: i Cat Weekend.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.